0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera, no? Ens definíem de la resta, no? És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada és un pot de cuidar-ho també. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí, ha existit, existeix.
2: Sí, nosaltres també en vam tenir, però a Can Nostre, sí, també a Can Mila, anàvem i tot. Si anaves al sistema, t'enviava dur arròs o llen, ho apuntàvem. I llavors, ma mare, al cap del mes, o quan li de pagava. Ma mare tampoc no va, soci, en deute, es poden passar cara alta per tot. No deuen res a ningú, ni mai. Ni jo ho he vist en això que nostra. Que nostra, ma mare, també pagava. Que menjàssim, bueno, un ou, el fan reta tant com volies.
3: En el pont hi havia una botiga que era comestible de jove, però ja pal. La vam haver de tancar perquè no anava bé i vam posar una sabateria, també la va llevar, tampoc no hi és. En l'altre cap de cantó hi havia una que era de Cana Mariana i era de roba. També fa molt d'aix que la van tancar. Aquesta lanceria estava en el carrer Metge Camps, en el recte de Sant Cristòfol, el carrer. També fa anys que l'han tancada, tampoc no l'han tornat a posar. També li deien s'estany, llavors, perquè era, ara ja és edifici, sí, però també era una botiga de comestibles i era un supermercat. I a dalt de tot, del poble, hi havia que li deien a Can Miquel Florit, també era comestibles, i a la xeria, i també van tancar.
2: De llet no sé què devia ser, perquè si era un litre de llet, que llavors anaves a s'engolidor, anaves a vinicos de llet, allò hi devien posar un raig, suposo, un raig d'aigua. Un got de llet no ho fas, i un tros de xocolata del més barat i, jo què sé, un tros de pa per fer la bereneta, un tros de pa i un trosset de xocolata. I tira, devia haver pomes que tal vegada devien dur pometa. Sí, perquè hi havia una dona que era en espai de l'església. Bueno, hi havia més botigues que no hi ha ara, millor, perquè a Miquel Florit, nena Barber, que venien la llet, però aquestes persones venien fruita i d'altres m'ho va devia dir. Les pomes més petites, les més barates. Pomes de cosa del lots. Que hi havia gent que tenia més cosa que nosaltres. Devia triar. I ses i tocades devien dir, això vindrà na Maria. Ma mare de Maria. Vindrà na Maria i ten dues. Bueno, pomes tocades i...
3: Això hi havia una que era de Can Arriera, que està en el carrer Major. Això hi havia aquella botiga i anava molt a Can Arriera, aquesta, de Can Arriera, Can Aguita Arriera, el dia de... Sí, sí. És aquella on anava més, perquè llavors la cooperativa tampoc no hi era. Hi ha la cooperativa, ara el supermercat que és Sant Crispin, i el van posar aquí, nosaltres festejàvem, ja ens van fer soci.
2: Sí, bueno, de dalt de tot, de l'entrada del poble, era Can Miquel Florit, era comestibles. Era com una punta, però bueno, de comestibles. Llavors, te tiraves així dins del poble i hi havia a Can Pepe Barber, que venien sa llet i un pot de fruita. A més, cap en que començant el carrer, una dona que era nena, que era sa padrina d'ell, venia fruita, que ella només venia fruita, traien ses canastres de fora, el de matí, i sa gent anava a dur sa llet i devia comprar sa fruita que devia voler. Però sa fruita li devia dur un pagès, perquè llavors no venia ningú. De un pagès devia dur sa llet i tal vegada si tenia res de fruita. Ho du allà i allà sa gent. També llavors, qui més qui menys, tenia un hort. I llavors te fas un mitjan carrer i hi havia una guida, qui és una guida xurica que li deien, qui tenia botiga de comestibles, qui l'han tingut, se va morir una guida, i en Quicos, qui tenia al costat, hi havia la botiga i llavors el costat es bar, qui em du en Quicos, qui tenia en Amparo. I el son pare, els diumenges, no volia que anéssim a passejar, veniu i tenien una gramola, diguéssim, els barris davant, que hi havia quatre homes que jugaven a truc, mon pare, per dir-te un, i jugau aquí, te donava un platet amb quatre cacuets i basta estiguessis allà i gramola, bueno, que sé, això es diu monges.
4: Sí, no, perquè que això vaig fer d'un any. Jo que vaig anar a Sanila i feia una setmana que havia complet 21 anys. I em vaig fer 2 i pico de mili. I jo quan vaig venir aquí tenia prop de 25 anys. El poble, que és el que era, poca cosa més. La carretera aquesta, l'entrada d'aquí, jo aquí vaig fer feina amb un compressor, picava amb un compressor i vam fer l'entrada, perquè m'he vist l'entrada, aquesta sortida i entrada, i van obrir aquella carretera i van obrir. I vaig començar a fer feina aquí i he fet de tot, també a la fàbrica, i vaig fer feina. I vaig fugir de la fàbrica perquè jo ja serrava, ja m'anava de 7 anys, i he fet 7, anava de 8, i el mestre jo diu, ja m'has de serrar tu. I una màquina d'aquella, però jo hi duia molt de gust en la feina.
5: Jo diria un poble viu, perquè tinc que dir una cosa. És migjorn, a pesar de 1.000 que som o poca cosa més, i que mos falten moltes botigues i moltes coses, cultura, una falta molt poca. Nosaltres tenim una banda de música que fa molt més de 100 anys, ja molt més que la tenim. Al teatre teníem un capellà que crec que jo devia néixer al temps que tinc 84 anys. Crec que vaig néixer al temps que hi havia aquest capellà, que ja tenia un grup de teatre, però en aquell temps eren homes o eren dones i ell tenia un grup de teatre d'homes. Després tenien ses germanes, filles del doctor Camps, que feien boníssim per cantar, tenien un coro preciós. Era un poble viu. Hi havia 2 o 3 bars. En aquell temps ses dones no entraven en els bars. Jo he estat d'aquells temps que ses dones no entraven en els casinos. Però estava perquè no hi havia cotxos per anar aquí ni per anar allà. Per tant, els homes anaven en els bars, i els bars eren plens, i els diumenges, els de capvespres, passejaven pel poble. Començàvem de vora l'església i fins al restaurant de Cana Pilar, tota la joventut, cada un amb les seves amigues o els homes amb els seus amics, passejàvem amunt i avall. Allà fèiem els enamorats, o trobàvem els enamorats allà. Era quan mos vam.
2: I llavors quan ven el cantell aquí, a Can Gomila, que era botiga de comestibles més cara, perquè vol dir Can Gomila, Can Aguida Xurica, aquestes dues que venien pomes, llavors hi havia a Can Laureano, que era un perico, el ferrierenc, que havien duit roba, també passava en Florida, que duia una feixina i anava per llocs, i s'aturava, però és que, com que aquí, en el llumini quadrat, hi havia gent, que l'home duia calçons, de... bueno, us roba de feina, i s'aturava en els llocs.
5: Era una botiga, bueno, centrada, que la primera que sols era Sereno, després vivien allà, hi havia Can Antònia, la ferreria de n'Antònia, era una ferreria, després hi havia una botiga, després hi havia una altra botigueta, que era una tia meva i era viuda, després venia l'iglesia, després venia aquí on hi havia l'estany, que ja està llevat tot allò, i després es va perir. Aquí on hi ha la Palmera era l'escola de les fietes, i més en van vivia aquell senyor que va viure 114 anys. Després de que seva hi havia una botigueta i llavors ves molí. Passava tot el poble. No sé si hi ha ningú més, és millor que la sàpia o no. Jo me la va ensenyar a mon pare i no l'he sentit de dir a ningú mai.
2: Escola, sí, van anar fins 7 o 8 anys a aquestes monges i a altres escoles, però molt no vaig anar, no, només. Llegi. Qui m'havia ben just, llegir i escriure, bueno, i hi havia la mestra Molet, perquè llavors de cap les monges van anar molt poc temps per a les escoles. Sí, ells llavors, tots els del mitjor, diguéssim. Ara ens veuràs qui eren com jo, la Joana Fernando, les amigues meves, les al·lotes meves, que eren com jo, així. Bueno, sí, anàvem a escola i érem amigues, o som amigues encara.
3: A 9 anys, fins a 9 anys. Llavors no hi anàvem massa. Jo encara hi vaig anar més que la gòsquia, perquè n'hi havia que no hi anaven a escola de filles d'aquest. Però jo, fins a 9 anys, vaig anar a escola. I anàvem, era l'escola, aquí on era l'Ajuntament, es dalt, anaven les més grosses. I es baix era una cotxeria i anaven els petits. Eren monges, llavors. Eren monges que anàvem a escola. Sí. No, jo vaig, no sé, fins quin grau o medi li donen, llavors, el llibre que vaig tenir darrere de tot. Sí, bastantes eren, perquè només de la quinta meva, diguéssim, en Magí, som iguals d'edat. I n'hi va haver bastants, tant de l'os com de l'altre. Hi havia una monja, que era professora de ve, i baix, hi havia una altra, que era més de sona, però tenia els petits. Sí, sí. Hi havia dos puestos d'escola, llavors. Jugàvem de sol, passàvem un anell, passàvem tot un redó, i posàvem un anell un fil, i aquell anell passava, i els que tenia l'anell, no sé què, tenia un premi. Les monges posaven un anell i tu fes córrer tot el redó de rotllo en l'anell aquell. I els que trobava l'anell, quan passava, tenien... Jo no sé si era que havien de cantar una cosa o havien de anar, no me'n recordo això, que això... I després per així, n'hi ha qui fa n'havia qui fa labor, jo mateixa fa labor, guinxet, o... I això és el que fa a escola, llavors.
1: Bé, hi havia dues escoles, una de Lots, després no estava junt, de Lots i Lotes, sinó que hi havia una escola de Lots i una escola de Lotes. I a més, les monges, aquí hi havia unes religioses, en els més petitons, fins que no tenien 6 anys, crec. Era com una guarderia que regentaven les monges. Mostrant-se el que es diu EGB, si no s'ha canviat el nom, CGB. No? Era més memoritzar, que no, tal vegada coses no les entenies, més tenies que saber-ho dir quan et demanaven, fan les preguntes, i coses tal vegada de el que deuen els llibres, sense saber tal vegada prou bé, i a més que era en castellà, l'educació després era en castellà, o les escoles eren en castellà, hi havies de memoritzar. I mos divertíem, hi havia una hora de recreo, sortíem de l'escola i anàvem just a 50 passes, ja érem a la carretera, i allà teníem muntat un camp de futbol. La carretera era nostra, ja va dir, no passava ningú, i jugàvem allà, fèiem dos còdols, eren la porteria, i allà jugàvem a futbol, pràcticament era això.
4: Clar, de petit, l'escoleta del migjorn era
6: a cases monges, no hi havia res més que allò, i ells ho tenien en els al·lots fins a els 7 anys.
4: Jo vaig fer feina amb els avis quan tenia 7 anys, vaig fer feina amb ells fins als 10 anys. I en els 10 anys mai havia anat a escola ni res, feien la setmana, la rota. I en els 10 anys mon pare va dir, venga, venga, se'l lot cap aquí. I m'enviava a l'escola, però jo un dia anava, un dia no anava. I diu, en vista que hi tenia el mestre d'escola públic, era el mestre Ferrer, deien. I aquesta escola pública està bé davant, si no l'han llevada, s'ajunta a ser l'Iglesi, bé davant. I deien mestre Ferrer. I nosaltres vivíem bé davant, i mon pare li demanava, i clar, i de dir bé, i dir no bé, i diu, no, fer feina. I feia feina com un home.
5: Ser que vaig anar jo, mira, en aquell temps, quan hi havia pàrvols, que eren ses monges, el convent, aquí on ara tenim l'Ajuntament, hi havia el convent. I baix hi havia pàrvols, hi havia els fies petits. I després, quan teníem una certa edat, no sé quina devia ser perquè no ho record, tenien una altra escola dalt. Pujaves una escala i dalt hi havia un saló, i allà hi havia escola. I ses fietes hi anàvem, bé, n'hi havia qui van quedar, i quedàvem fills més grosses, però quan havíem fet la primera comunió, en aquell temps, tenim que dir que l'Iglesia marcava molt les coses dels pobles, festes i totes les coses aquestes, ho marcava molt l'Iglesia. I les fietes, quan havíem fet la comunió, hi quedàvem un poc més a l'escola, però després anàvem a la Nacional. La Nacional, clar, era gratis, i aquella supos que s'havia de pagar cosa perquè les monges d'algú havien de viure. I aquesta estava en el carrer Mirada del Toro. Aquí on hi ha la galeria aquesta d'art que han posat ara, nosaltres dalt anàvem a escola. Baix hi havia les carnisseries del poble, que era de l'Ajuntament, allò. Hi havia les carnisseries, n'hi havia dues. I dalt, hi havia dues portes, una anava baix, l'altra anava dalt, hi havia l'escola. I era l'escola per als lotes. Hi havia un saló bastant gros, que eren lotes de totes les edats. Quan teníem l'edat que podíem anar allà, que no sé quina devia ser, perquè no ho record, i acabàvem en els 14 anys. I després hi havia un quartet més petit, on hi anaven els més petits, que també hi havia, com a l'escola que hi havia aquí. Les monges els tenien més petits i allà eren més grossets. I, no, i jo anava a escola allà, vaig anar a escola sempre allà. A part dels anys que vaig fer l'escola de les monges, vaig anar a escola allà sempre, vaig acabar en els 14 anys. En aquell moment de la vida teníem uns mestres, que jo, la mestra meva, és de Margarita Tauler Arcos, encara recordo el seu nom, sempre me'n recordaré d'ella, m'ho va ensenyar molt bé. I ella només se n'anava a Palma, era mallorquina i vivia a Palma, se n'anava amb sa família, ses festes de Pasco, ses de Nadal i ses festes de... i s'estiu, ses vacacions d'estiu. Fa tot l'any aquí i dedicava ses 24 hores del dia, no seran ses 24, però bueno, l'escola fa 3 hores al matí, dues al capvespre, i després al capvespre sempre tenia coses perquè féssim. Ella tenia una casa en aquest carrer meu mateix, llogada una habitació en dret a cuina, i anàvem allà a la seva habitació, i sempre fèiem coses, brodàvem, o... i després amb ella vam fer moltes comèdies. Aquí està el començament en sèrio de comèdies.
7: El que ara diu Francesc de Blanca, llavors no en devia tenir de nom, perquè vaig anar a escola, que ara damunt, davall, hi ha allò que és aquí on fan això de les posicions aquestes, que un temps era una carnisseria i dalt era tot una sala gran, o bueno, fa com a dues, i anàvem a escola allà. I venia una mestra, quasi sempre eren de Palma, perquè aquí solament no n'hi havia, de mestres. I quan van fer les escoles d'allà dalt, jo ja no hi vaig anar. Vaig acabar en aquesta, que sempre vaig anar. I venien les del camp i no res, hi havia... No era com ara, tampoc. N'hi anaven poques de l'altra escola, també. No, els alors anaven separats, llavors. Els alors anaven... Aquí on ara fan sobre aquella, allà baix, hi havia els alots. Hi havia un mestre que fa els alots. I els alots, era com a l'església, que també anàvem tots separats, que no... I jo no vaig anar mai a escola amb alots.
8: No, a escola... Pot vull que aquí no hi vaig anar mai. Els vespres... missatges que si tenia un home, mon pare m'ho mostrava de fer. I quan vam a la Pineda al Vell, i quan tenies el poble vespres, tu imaginaves vespres, jo. Escola, poc. Hi vaig anar molt poc. L'any que vaig anar a combregar, estic segur, home. No pensava de llegir i escriure, i a vegades mon pare també, quan no hi havia missatge, i era el que fàvem.
7: Fins a dos, tres llibres màxim. La taula, això sí, la taula i un primer llibre, i fins a les tres, i els tres no sé si ja el vaig acabar. Amb tres llibres passaven tot el curs. Bueno, havia de fer els 14, o havia fet els 14. Perquè, bueno, a vegades n'hi havia que no en feien tants, no?
1: La gent hi anava, sí, sí. Sobretot eres diumenges, sobretot els diumenges de... al vespre. Era en aquest que dit de la Palmera, que era ja un cinema més en condicions, podríem dir. Perquè abans d'aquest... Ahir va haver un cinema que és de CIPA, ho diré, Cine Parroquial, i és qui l'organitzava, era el rector del poble, que era el senyor Febrer, Bartomeu Febrer. Estava en combinació amb Mercadal. Mercadal també projectava en pel·lícules que després de la projecció de Mercadal, venien aquí i projectaven... I aquest teatre estava, era el teatre antic, aquí on ja t'he dit que hi ha hagut diversos grups que han fet teatre, era aquí on es fa abans el teatre, i era un segon pis, que era en el casino que dèiem, perquè aquí teníem el casino i el bar, això abans de la Palmera. La Palmera, jo recordo, quan jo tenia 20 anys, quan vam fer el bar i el local de cine. Però abans, en el bar, que és, no t'oblidàvem, el casino, que era una família que és de Fumeta, tenien a dalt, tenien el teatre, i és aquí on es projectava les pel·lícules que fes la CIPA, que de cine parroquial.
7: M'agradava molt el cine. Sí, van anar al cine que feien tot d'una en el casino que era llavors ara està, són pisos. Hi havia baix cafè, bueno, un bar, i dalt hi havia teatre que feien comedietes, feien cine, però els dissabtes i els diumenges. I llavors a la Palmera ja vam fer cine i comèdies, també en feien, però... Bo, per això, no sé, era molt diferent d'ara, però no, el cine jo m'agradava molt. Jo ja anava amb el senyor Murà quan vaig començar en el cine. I crec que van ser dels primers que van començar al cine tot sol, perquè n'hi havia molts que m'anaven sa mare encara, i nosaltres ja mos deixaven anar tot sols. No, no, cinema van anar. Ja m'agradava molt les de mexicanes. Llavors hi havia Sara Montiel, que fan... Però... Les pel·lícules, al final, totes... Ballar no, perquè ell no va voler... No en sabia i no vaig ballar mai, veus? Però al cine sí que hi anàvem. I jo m'agradava ballar. Però no vaig ballar, perquè, bueno... en aquell temps vaig ballar poc. Però al cine... Ui, em van fer que era Correu del Rei, que llavors era en aquell temps. I van anar un parell de vegades, perquè... Però que anàvem al cine, sí, cada setmana anàvem al cine. Si hi havia doblers per anar els dissabtes diumenge, i anàvem els dissabtes diumenge, però si no, només anàvem un dia.
3: I això que li dic, passejant, que perquè llavors hi havia res no aquí per fer, si anaves al cine qualque vegada, i això, passejant, cap a cap de poble, la gent, és per les diumenges, perquè als bars no hi entraven les dones llavors. Van començar, i les primeres que van entrar, semblava que era un desò d'una dona dins del bar. Si anàvem a vegades a fer qualque excursió, amb pares d'aquestes, però no n'hi havia massa de divertició aquí.
1: Bueno, eren, com pot ser la festa d'un poble petit, on... tothom hi col·laborava, hi havia un local que feia cine, hi ha hagut, que jo recordi, bastants de grups que han fet teatre, la meva generació, o sigui, el meu grup d'amics també en van fer, vam crear una petita companyia, vam fer diverses obres de teatre, així ens divertíem, i es diu menges un... per el carrer i tal, no ho sé, en els bars i això.
9: Bueno, nosaltres ens divertíem bé, la nostra manera, bé. Ah, després hi havia el bar que era el casino, que era aquí a la plaça, on fan el caleu, allà on viu en Joan, allà hi havia el casino de tota la vida, aquí dalt hi havia el teatre, aquí fan cine... Allò, els diumenges per anar al cine era fabulós. Bueno, nosaltres cada diumenge agafàvem la passeta que mos costava i el panet i anàvem al cine. I després de més jovenetes, clar, després ja hi va haver la palmera, després fèiem balles, jo sempre m'ha agradat molt el ball, i anàvem a les festes totes les que podíem anar, perquè no era com ara, eh? Havies de demanar permís, que puc anar a Sant Bartomeu, amb Aquinau, no, ve sa mare de fulana i sa mare. Bueno, així sí, a fer un parell d'hores, i a les 12 cap a casa, perquè mon pare era el primer que me deia, pensa que a la una màxim és de aquí. Ah, jo me tocava fer feina després. Però ho vam passar bé, va ser una jove... Bé.
4: Jo vaig ser molt ballador. M'agradava molt. I sa dona no. I això de tant de fer aquí, no he estat mai. He estat serio, coses. I de copa, i vengui a cantar, i això que jo no. No he fet mai. Natural meu. I els altres disfrutaven i miràvem com els altres. I, però no... La dona no va ballar. Ballar, disfrutar ballant, però no ballar jo. Jo anava ballant amb Pau en Pere, no m'interessava tenir la dona. I, però després dia sí que vaig ballar molt, però de casar llavors ha acabat això.
1: Vam ser, me'n recordo totes, l'associació aquesta que ja he nombrat de pares de família, vaig ser el seu secretari, vaig ser el primer secretari de futbol, dels caçadors també he estat secretari, d'Amics de l'Art, una associació que hi ha que promou la jornada, també vaig ser secretari després, quan va néixer, els primers, d'Amics de l'Orgue també, hi ha una associació que promou l'orgue parroquial, també vaig ser secretari, sí.
9: De això n'he fet molt, però bueno, ho he fet perquè m'ha agradat. És que no, jo vaig començar el primer any que van dur els vestits nous, que és que ara hi ha, que això de fa més de 40, ja deu anar per 50 anys, me pens, amb una vecina d'aquí de vora, qui va venir a cercar-me, diu, ara han duit una roba nova, i els reis es anaven a vestir a les Fontredones. Diu, això era en Esmeraldina, en Andrés Menorca. Diu, i ella tota sola, per no los a pintar, tu que vindries? Dic, jo pintar, no en sé, però ajudar a vestir, sí. I vam anar. Perquè jo és una festa que no sé com és, que m'agrada molt sempre la festa dels Reis, no sé per què, però m'agrada molt. Ando, vinga, anam. I bueno, vam vestir, compte tu, i eren quatre, els altres eren quatre pallaringos que duen, però bueno, bé. S'any venidor, jo dic, aquesta roba, si no la guarden bé, se farà molt bé. Es que ho havia duit, la va donar a aquestes monges, que en el pla de l'equip, on tot l'ajuntament hi havia les monges, que guardassin aquella roba. I les monges la van guardar. Bé. I després van dir, no, això ara ho ha d'agafar l'associació de pares de família, perquè això... el que havia organitzat antes, el dels Reis, era el rector del poble que hi havia, això ho ha de dur una associació. I va ser com van agafar el dels Reis. I ells me van dir, tu que te'n vols fer càrrec? Dic jo, sí. De la roba i anar vestit, dic que això sí. Diu, és a cases monges. Vaig anar a cases monges, dic, on teniu la roba? Diu, mira dalt de tot, a un ropero, tot dins una caixa, jo quan ho vaig veure dic que això és un desastre, però bueno, bé, m'ho vaig endur, unes capes, que allò estava tot ruat, i una vecina d'aquí, que era modista, li vaig dir, ai, quina idea me dona per les capes aquestes, aclarir-ho, diu, tu dumoles, i ella tenia, té porxos, i va penjar les capes a l'escala dalt de tot, que allò s'adonàs, i bueno, va quedar bé, per acabar. Jo vaig dir, en els de Saterra, bueno, que ara és Saterra, dic, heu de cercar una solució, heu de cercar un puesto bo per guardar la roba dels Reis. I me van dir, sí, aquí en el local que han comprat hi haurà un quarto i posaran tota la roba, que era perfecte. Diu, i tu que te vols fer càrrec? Dic jo, sí, d'això sí. I va ser així que vaig començar i de cada any fem amb una parell de modistes d'aquí, fem robes noves, paspatges, però aquí, no és que me vulgui posar medalles, el pondo era jo, de quina idea me dones a la modista? I ella de, jo faria això, i faria això, ah, vinga, anarem a comprar la roba i ho farem. I van anar fent, que tot el que hi ha fet, ho han fet, jo no cosino, jo cosino, no sé, però ho van fer a Castellota, en el territori de Vets, que és molt bona. I després, antes, hi havia unes quantes modistes, les modistes que hi havia en el poble també van col·laborar. Que bueno, després se van anar. Això és una associació que va començar quan van començar el descant de futbol, que és de... Hi havia d'haver una associació per formar... per fer el camp de futbol, bé, després. I era un centre cultural per fer coses culturals, més que res, diguéssim. I clar, hi va ser que es van fer càrrec de l'U del Reis, les cornetes i tambors, i després organitzen excursions i exposicions i coses d'aquestes. És més cultural per ser que un parell de vegades van fer... quan un cosí meu era el president, no sé què, actes de so de glosat, un altre dia fan el ball de fandango, també hi entrava. Mira, per acabar, hi havia dos personatges que vos ajudaven, sobretot un, en Morete, qui me feia passar, i en Gacela, que és el despicadero. Bueno, germà, millor dit, Enrique. Jo hi anava i de... Entenc que m'esté tant de cavall. Bueno, han de sortir 7 patges en cavall. Bé, no passis pena. Quan anava a hora de vestir allà, venien i em feien les mil males criances, tot amb broma, eh? Allà, en Morete. a Marete, que puc fiar de la carrossa teva, que puc fiar de la... No, no, estic cansat. Tot sempre me'n fas igual. Ai, Marete, feu per jo. Un any que hi va un pot de follon amb els de la directiva, no, no vull sortir, no vull vindre a ajudar, i no. Marete, no ho facis per ells, feu per jo. Per jo, per tu, t'ho faré. I me fa coses així, no. I després que ho passàvem bé, hora de vestir... Jo agafava una nerviada, arribava aquí, estava... Padrina, avantes això, i avantes allò, i avantes aquí, i vinc allà. Clar, jo ho tenia tot ordenat, tot en borda, dins aquesta casa, això, dins aquí, allò. Cada un agafava els vestits tots penjats amb el nom que el havia de dur, perquè no hi hagués cap... Tu ho saps allò. Venien els descavalls i m'ho feien anar de vol, dit. Jo li de parlots, deixa'm un pot de pau, que no me deixareu... Serà hora de sortir, no estareu llets, i aquí estarem. Tothom s'ho agafava un poc en gendeu, hasta i tot ara, m'ho solen dir, se nota que no hi és, dic, bueno, se nota ara, n'hi ha uns altres, jo ho havia de deixar una hora a l'altra. Jo estic molt escatxerrada i no puc estar dreta ni puc caminar, que m'agradava. Jo que estic ambient de vestir gent, aquella estoneta ho passava bé, passava nervis, però ho passava bé, m'agradava. Ara tu so, ara tu allò, tu posa't aquest son, tu aquesta peluca, tu so. Jo exacte, exacte no, però de 42 a 3 segur. Són anys, eh? I jo la feina meva era aquesta, cuida'm-me de tota la roba. Hi va haver uns anys que me n'en cuidava de tot, entre cometes. Ara no, ara fan quants anys que hi ha les directives aquestes, que cada un s'encarrega d'una cosa, una altra... Però antes que la directiva no hi havia gaire més que el president i el secretari, per exemple, que un de tants era en Tòfol, també has d'encarregar molt, d'anar a cercar els que havien de ser patges, els que havien de ser reis. Bé, jo els reis mai ho vaig voler cercar, perquè els reis sempre arribava que tenia llista, venien i s'apuntaven pel bany que hi veu, pels caramel·los, pels vestits... per tot, t'ho havies d'organitzar i jo tenia ajuda, eh? Sempre tenia un parell de lotes que m'ajudava molt, també va. Després rentava tota la roba jo, però tota, si hi havia 20, no, a vegades n'hi havia més de 20 de patges, havies de rentar aquella roba cada any, perquè si no, les robes, el dels reis no, el dels reis ho guardava, no ho duem a tintoreria. Perquè antes, ara se vesteixen en el poldi, però antes, que no hi havia poldi, perquè no n'hi havia, a una casa que es diu, aquí a l'entrada del poble, Nafragno, la de davant de Can Benito, vam anar quants anys en aquella casa vestint-nos. I després un pare, en Pere, per cert, en Moreta, em diu, si ho demanau a mon pare, la casa aquí on viu una... Na Maribel, anàvem allà. I jo vaig dir, i sé que a l'avi, un pare, li vaig dir, miri, perquè jo en savi, en sa mare fa molt bo, miri, no, estic contenta que m'hagiu deixat a casa, però, per favor, si hi ha res gelós, lleveu-ho de mig, perquè hi ha els joves que venen i jo no puc estar atenta en tot. Diu, no passis cap pena, me diuen. Hi ha bòtils de cava o no sé què, que ha quedat dins la nevera del sopar de Nadal de no sé qui, d'en Pere, d'ells, i no toco. I si us ho volen veure, que beguin, però no passeu cap pena, jo dic no. En sé que m'ajudava jo, i duem la roba, i allò que allà a casa fa baix i dalt. I jo li vaig dir, doncs mira, els reis se'ls vestiran dalt, i el baix, que era com un menjador, i vestirem els altres patges i deixant la roba. I aquesta me diu, sí, dic, bambada, si hi ha res de gelós, jo que sé, rompint. I ella me diu, no veig res, està llevat tot, perquè, bueno, pots tenir... Venen els reis per pagar els tres reis. Me van fer passar els 10 de rifa per vestir-los, que eren dos... Era un tal Capó, que eren ciutadallons que jugaven a futbol amb el mitjón, en Sabater, i en Pedro de Narrosa. I jo, vinga, l'os per amunt. a vestibors, pujant dalt, i en Capó fumava puret sempre. Quan se va llevar la camia, li van caure per terra. I jo dic, bueno, ara no és hora de fumar, no fumaré. Bé, per acabar. Van vestir els reis, van sortir. Després allò que era, la taula que tenien les pintures, que era tot un desastre de bordell i cosa. Però en sol demà, nosaltres un home a llevar, o a castellar. Ah, no, bé. Venen els reis i tot bé. I ja van fer els reis i tothom feia que ho tens bé. I el dia dels reis venen aquí, en Capó, a un altre de Ciutadella i en Sabater. Que hi ha la padrina? Dic sí. I van dir sí. Jo dic que teniu de nou. Diu, no, te venim a pagar el que mos han begut. I jo me'ls vaig mirar. Dic, que deis? No, que dins la nevera d'allà hi havia bòtils i nosaltres han begut i han deixat doblers. Ai, el lots. A vosaltres vos van donar cosa. Jo vaig dir que no tocàssiu res d'allà dins. Per favor, jo ara que tinc que anar dins aquesta gent. No, està aclarit, està aclarit, està aclarit. Jo me'n vaig a cap a l'avi sàvia. I sàvia me va sortir de maleïta. Diu, en Joan té un disgustar. Ha anat allà dalt i ha trobat un desastre. Hasti tot, puros per terra, que eren puros de no sé quin test. Dic, no, miri, Joan, li vaig dir que puros no, puros eren d'en Capó. Ai, clar, jo entenc que aquell home es matí quan van allà i va trobar tot el bordell. Devia dir, aquí hem fet maig. I jo diu, veus que m'han deixat damunt la nevera doblers? Dic, miri, perdoni, però jo... Jo tot això no ho sabia i va estar mal. En tot el motiu mesquí que tenia perquè ells ho havien deixat. Dic, però són aquells que m'han fet quedar malament. I després me'n vaig anar al president, que era José. Dic, José, vés a aclarir-ho tu, eh? Dic, perquè jo del rei ja no em faré més. Ah, diu això, a res, diu això, ell se... Jo crec que aquell home, quan me veure allò, devia dir, bueno, i m'ho han remenat tot, i no era bé. Perquè jo li vaig dir, no, tranquil, que nosaltres no hem tocat res, han estat aquests que mos han fet. I després, els que eren dins els menjadors, patges, un de tals, eren Manoli, que hi havia, i aquell obria la nevera, i era aquell qui obria. I jo això m'ho va dir després en Rafel, els que era capellà, que es va morir, en Rafel. Jo el veia en aquell, i jo diré, però tu que has vist res? I ell me deia, sí, jo ho he vist. Dic, i deia, per què no m'avisaves si jo ens haguera anat serranyats, haguera anat a aturar? No, diu, i no fan res. Més van treure un parell de bòtils. Però ells saps què feien? Tiraven els bòtils a un pati que hi havia cols i els tiraven allà perquè no ho veguessin. No, té la castanya. Vaig dir, mai més, no vull cap més d'home de patge. I vaig dir, vull dones. Vaig dir prou.
0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Si em vols animar la vida, vine cap aquí. Sí, sí.
1: Bon dia.
0: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
1: Mitjornalitat, no?
2: Mitjornalitat.
1: Mitjornisme.
2: Mitjornisme.
0: Mitjornalitat.
2: No m'agrada.
1: En dièresi.
0: En dièresi, aquí no hi ha.
2: La mitjorn no s'ha de posar.
1: A qualcuna, de cercar en qualcuna.
0: Només n'hi ha una.
1: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
0: Ah, sí, la segona, no?
1: La segona,
0: no.
1: Sí.
2: Bueno, pues ja miraré on estan els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
3: Sant preferit?
2: No, la meva relíquia preferida. Òbviament et Sant Propuci. Existeix. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir, bueno, és fi de Déu, tenen una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
3: Anava a fer un xiste.
2: Digue,
3: però no,
2: fes el xiste.
3: No.
2: Ai,
0: sempre, bueno, digues-li com es diu xiste.
2: Un xistat.
0: Va, com us expliques avui?
1: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
2: Correcte.
1: O tots els que s'han mort el 2024.
0: Començar col·leccionismes.
1: Exacte.
0: I coses d'aquestes.
1: Exacte.
0: Col·leccionar.
1: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Vamos.
1: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
2: En sèrio?
0: Hem tardat 30 anys?
1: Han tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
0: Com han d'acabar la carretera en dos anys?
1: Us solien escriure amb majúscules.
0: O sigui, paciència, a poc a poc.
1: Clar, però en general...
0: En general...
1: S'institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
3: I Va per tandes.
1: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir.
2: Mm.
1: I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
2: I si volies escriure internet tantes...
1: El què?
2: Si el 2023 volies escriure internet, volies veure entre cometes?
1: A veure,
2: interxarxa.
1: Escriure s'escrivia, clar, de fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
2: Uh-huh.
1: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
2: Ah,
1: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
2: Okay.
1: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
2: Gràcies.
1: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat en guany.
2: Datàfon?
1: Datàfon, sí,
2: no,
1: sí.
2: És,
1: sí. El que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
2: Ja, tio,
1: veuràs
2: salta i baix i fas bus.
1: El drama que serà, això.
2: Salta i baix i fas bus, vaig fer un poc.
3: En negre, no, el bus?
2: Sempre en ve.
1: Sí.
2: Si ja està,
0: és increïble.
2: Es va?
0: Sí, me sembla increïble.
1: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com pues... se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta? No deuen tenir ni euros, els guiris,
2: total.
1: Deuen venir lliures.
0: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen de tàfon.
2: Ostres!
0: O sigui, aquí o sigui, confabulacions, és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
1: M'agrada aquesta teoria.
0: Mm? Bona teoria.
2: Ja pot ser.
0: Demà ho escampam per un bar de moll i aclarim.
2: Ja està, va. A la infanta i ho aclarim.
1: Però bé, tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com de tàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos, en pesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit o de la filla.
2: Molt bé.
1: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
2: Ja.
1: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
2: No entenc res del que dius. Sí. Serà que és molt de matí?
1: No.
0: Ostres, això reduirà molt les faltes.
1: Clar, jo me quedaré sense feina. Entre ChatGPT i això.
2: Ara que ja ningú telefona d'aquí dos dies. Ara arriben aquests. Però si ja em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
0: Hem de tornar a la telefonada. Eh?
2: Hombre, pues clar.
1: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
0: Fot un crit.
1: Però ara cridar també has agafat el telèfon i...
2: Vale.
1: I dit, web, com anam?
2: Una cridada.
1: Exacte.
2: Vale.
1: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un què significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos de paraules que ja teníem.
2: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
1: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
2: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar, que diguin Satisfyer i que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
1: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
2: Ja.
1: Iogurt en té final.
2: Iogurt en té final.
1: En villatina i té final.
0: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone? No. Que ja ho van dir una vegada.
1: Era un senyor, el senyor Danone fi, era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
0: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
2: No, pot ser.
1: Dan,
2: és impossible.
0: Dan Juan.
2: No,
1: pensa que eren sefardites. No. Xerraven un castellà raro.
0: És així.
2: No m'ho crec.
0: Lliçó de màrqueting número 1.
2: És igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
0: És així. Dan Juan, Danone.
1: Dan Juan.
2: No pot ser.
0: Bueno, cerqueu en el xat GPT.
2: Danonet.
1: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, d'en Guam no me sona. Me sona que era una altra història, però això, pel tema que tenia més a veure la xafardita.
0: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó, nombre 1 de màrqueting a la universitat.
1: Ostres.
3: Tenir un fill, doncs, d'en Guam.
0: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
2: Dan.
1: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara.
2: Quina? Blister.
1: Un blister de cervesa.
3: Blister.
1: Amb accentes ahir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sun.
1: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
1: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
4: Han afegit esnifat.
1: Han afegit esnifat.
2: Esnifat no es podia fer.
4: Després de 50 anys i xerrut el bacalao, ara han afegit esnifat.
1: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
2: Exemple, un exemple així, normal.
1: Un exemple qualsevol.
2: I quedaran abans d'esnifar? Aspirar.
1: Aspirar pel nas.
2: Aspirar pel nas.
4: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran espiar.
1: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
2: Què?
1: Garrotín, agarrotín, agarrotín, de la vera, vera, de Sant Joan.
2: Què és garrotín?
1: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
2: Aquesta glosa, no.
4: I agarrotín és com...
1: Un garraf petit.
4: Com es diu?
1: Quin drama.
4: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
1: Corranda.
4: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
1: Exacte. Paraules noves com...
3: Petit.
1: Jihadista.
2: Un garrot petit.
1: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
4: Com s'escriu gin tònic?
1: Tot junt i amb accent a sabó.
2: Gin tònic.
1: Gin tònic.
4: Gin tònic tot junt.
1: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
2: Era un drama social, jo.
1: Hòstia, per
2: jo
1: era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
4: perdona,
1: tenim pàdel.
4: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
1: Clar,
4: com li deies?
1: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem sí. Prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
3: Un xivic de llana.
1: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
4: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
2: Kebab, ha dit.
1: Després de gorro he dit kebab.
4: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
1: Clar. G-O, bueno, R-O. Bueno.
4: Clar, clar, clar.
1: Sí,
2: és tu, que filòleg.
4: Clar, clar, aquí no hi ha res clar. Saps?
1: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment, són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
4: Està actualitzant.
1: Exacte.
4: Encara tens feina, idò. Encara...
1: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
2: Ronyonera.
1: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
4: Xistorra.
1: I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
4: Serà mal d'acabar, Sanya.
1: No, ja ho clarim. Però tenim una nou. Fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure. No? Los Nogales, que teniu els mitjorn.
2: Com es poden dir?
1: Els Noguers.
2: No, els Noguessos, no sé què vull dir. Mitjorn. Va, mitjorn.
1: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
2: Ahà.
1: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
3: Mare de Déu.
1: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
2: Recordes els majorets que es van posar de moda, 90? Podria passar la mateixa. O no? Tu recordes que fins jo un grup de majorets
3: aquí a Mercadal també n'hi havia una
2: en plan, que és tot què?
3: Pues
2: un poc a so, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah sí, típic.
1: Sí, sí. I res, paraules també que...
2: Una abraçada a les emissions de gran batucades, que són un quant.
3: Us estimem.
2: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la copa.
4: Escoltau Radio Far.
2: Sí, sí. Ara sí, ara antes no.
4: Les batucades, antes de començar, haurien de donar taps a tothom.
2: Bon, sí, no sé.
1: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
2: Ah,
1: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric,
2: com
1: no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
2: Toma, perfectament definit.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
5: Hòstia, això...
2: Sí, sí, és millor porcatjada. El millor 10 segons de porcatjada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ets ondes per tu. Hòstia.
5: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Cibert hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
4: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
5: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona, aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Tothom em pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica. I tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Per què hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui? Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.

0: sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, tan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro, lo de fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: El món és una combinació de moltes mirades. Cadascú es fixa en la part que troba més suggeridora. Alguns llegeixen els illots que envolten l'illa gran com uns laboratoris d'evolució on la sargantana originària ha anat agafant colors propis i aprenent sorprenents estratègies de supervivència. Però per a altres són potencials zones de caça.
1: Època de muta, capítol 60. Devoció rendible.
0: Temps enrere, aquells que aconseguien matar un dels darrers exemplars de vell marí es feien fotografies orgullosos d'una gesta que avui interpretam com el testimoni de l'extinció d'una espècie espectacular dels nostres mars. Les cultures i les geografies modelen la visió d'allò que ens rodeja. Hi va haver un temps on el costum d'entendre la vida com una experiència que anava decidint un ésser etern i extern va anar cedint per obrir-se a interpretacions més empíriques. A la fi, sembla que hem optat per canviar els déus d'abans per la religió econòmica. Als anys 70, no era gens fàcil per a una dona encapçalar equips amb transcendència internacional. Donella Meadows, científica ambiental, va liderar una publicació que continua plenament vigent, on s'analitzaven els efectes d'una de les qüestions clau que afecta els nostres temps, els límits de creixement. I actualment, des dels seus Estats Units natal fins a l'illa de Menorca, les coses que passen ens parlen constantment de l'objectiu del seu estudi. El creixement econòmic sense fi implica anar rompent costures del planeta. Les conseqüències devastadores semblen no importar, com en una sort de drogodependència de la qual molta gent no se sap deslligar. Donella, que ens va deixar fa uns anys, ho va pronosticar després de batallar sobre el tema a molts despatxos. Passarem a la història per ser la primera civilització que no es va salvar a si mateixa perquè no era rendible. Això deia amb una intel·ligent ironia. I no sembla que n'és gaire desencaminada. Hi ha qui afirma que la nostra societat ha començat una recessió, perquè els recursos ja no són tan abundants com després de la Segona Guerra Mundial. Perquè des de la involució dels anys 80, la riquesa cada vegada es distribueix d'una manera més injusta. Perquè els resultats de la nostra nova adoració ja comencen a aflorar amb diversos símptomes. Menorca és un territori que atrau gent amb alt poder adquisitiu, que incrementa cada any el nombre de turistes, de cotxes de lloguer, de gent que ve a fer-hi feina. És un lloc de moda, d'èxit. Però la mitjana d'edat dels vehicles dels residents és de 13 anys. El 98% de les cases que es venen no resulten assequibles amb sous normals. Els joves viuen en una precarietat laboral esgotadora. El municipi que té desaladora és el que té l'aqüífer més afectat. Si és que estem fent fortuna, es deu repartir molt malament.
2: Solo puede quedar uno.
0: Com el hàmster a la seva roda, seguim anant a totes les fires turístiques i s'incrementen els pressupostos per la promoció. Qui dirigeix no té temps d'alçar el cap i mirar les repercussions reals d'aquesta devoció. Si l'informe Meadows tenia molt de sentit a nivell planetari, més clar resulta encara que una illa com Menorca ha de tenir uns límits al creixement. O perdrem la identitat i la qualitat de vida sota la creença de ser rendibles.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

comencen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

mostrar. Sa cara es perd un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que més

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
3: Hòstia, això...
2: El meu porquetjat... El meu 10 segons de porquetjada de la història. El meu 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ens ondes per tu. Hòstia.
3: Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Siberia hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
4: Si estiu llençolada, tot.
5: Llençolada.
6: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona, aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cisse, per aquesta secció
1: va,
4: que sempre
1: ens
4: agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins la pròxima. Gràcies.
7: Porquetjades.
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tu dama me se creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8è Menorca Dogfest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies.
2: Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
3: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
2: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare com a un lloc on saciar la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
4: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca DocFest.

0: L'alzinar és una de les joies dels boscos menorquins, un espai generador de paisatges màgics. Però l'experiència que viu cadascú en visitar un d'aquests indrets pot ser molt diversa. Qui tingui costum d'anar a cercar bolets sabrà que és on s'hi fan uns dels més primerencs de la tardor. Si té antecedents caçadors, pensarà que és on es van a caçar les cegues. Potser hi veurà metres cúbics de llenya de qualitat. Si qui passeja entre alzines té vocació naturalista, identificarà plantes diferents en funció que el bosc hagi crescut sobre materials calcaris o sobre les terres silícies del nord menorquí. Detectarà ocells i segurament papallones i erugues que ara fan la primavera d'hivern. Tot és el mateix alzina, però les mirades són múltiples.
1: Època de muda. Capítol 44. Aigua forestal.
0: Les visions de l'entorn i les seves circumstàncies depenen, en gran part, dels prejudicis que tinguem i de l'enfocament amb què observam la realitat en qüestió. Les nostres percepcions solen venir condicionades per les vivències precedents o pels canals que ens introdueixin en el tema. Una notícia de televisió, un titular cridaner de la premsa, una tertúlia al bar. A l'estació que travessam és quan habitualment solen caure les principals pluges i és factible recuperar una mica els aqüífers. Seria molt bo incentivar que es facin pràctiques agrícoles que tendeixin a capturar aigua en els conreus, en tos de treure-la ràpidament mitjançant sèquies i torrents. Ja hi comença a haver algunes experiències a l'illa com a adaptació al canvi climàtic. L'aposta de la dessalinització permet disposar d'importants volums d'aigua, però és una via que requereix molts milions d'euros que haurem de pagar entre tots. El preu de l'aigua es multiplica com a mínim per 5, però qui genera grans consums no és la ciutadania estàndard. És allò de privatitzar els guanys i socialitzar les pèrdues. Construir una planta dessaladora operativa són molts anys de tramitacions, seguits d'un llarg procés d'expropiacions per connectar-la als dipòsits distribuïdors. Ciutadella fa de vers 15 anys que té dessaladora i encara no està connectada a la xarxa principal. El cost i les dificultats de tramitació ho desincentiven a l'hora de la veritat. En canvi, treballar sobre els grans consumidors, que són unes poques desenes a cada municipi, té resultats al cap de setmanes o mesos. En aquest cas, qui ha de fer l'esforç d'estalvi i les possibles inversions no és tota la ciutadania, sinó aquells que tenen consums extraordinàriament per damunt d'allò que resulta lògic. S'oblida amb facilitat que la llei diu que l'aigua és un bé públic, sotmès a concessió de determinats volums. La dessalació es pensa per a usos urbans. En canvi, el control de grans consumidors beneficia tot el territori. Això té una importància cabdal per al futur del nostre paisatge. Si es treballés sobre les grans extraccions al llarg de l'any i no només quan estem en alerta màxima, i s'incentivessin pràctiques agràries sobre centenars d'hectàrees amb potencial d'infiltració d'aigua, tal vegada s'incrementarien les opcions d'un futur que vagi recuperant ferides fetes a l'illa, en tos d'augmentar-ne el seu dolor. Controlant les extraccions, potser tornarem a veure aigua a les fonts i les torrenteres. I les alzineres, que ja pateixen estrès tèrmic per l'augment de temperatures, tindran més opcions de continuar proveint-nos d'allò que cadascú troba quan les va a visitar.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Llecontapres!
1: Au!
2: Veurem,
3: veurem.
4: Posa vi, Cristian.
3: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
4: Jo també.
1: No.
4: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
1: Bon dia.
4: Tornem a ser aquí.
3: Bon dia, tots els dies pot
1: dir bon dia.
3: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
4: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
1: El futur.
4: El futur. I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
1: Ja en sé d'una que la seva proposició de que d'any nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
3: Massa gasto.
1: No diré noms, però...
4: Clar, però...
1: Total, està bé.
4: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i és cap d'un any, és cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles, em poses mancuernes, saps?
1: Bro...
4: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
1: Xerrar bé, està bé, sí. Però el gimnàs es valora, això, sí.
4: Clar.
5: Sí, molt.
4: Jo crec que és del que més es valora.
3: El nivell lingüístic del gimnàs és...
4: Sí, sí.
1: Bueno, no sopem perquè no hi anem. No
4: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs?
1: No, mai. No.
3: Jo esport dins un puesto tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
1: Jo anava a la piscina, no. Sí, però després no.
4: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
1: Sí.
3: Anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, si, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
4: no,
3: si és per tu,
4: no,
3: aniria
4: no, no,
3: a bàdminton.
4: No, són de bàdminton.
1: Començo a tenir d'aig.
3: Aniria a jugar a bàdminton.
4: No volem.
3: Però en el gimnàs...
1: En el gimnàs no.
3: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
4: Perfecte.
1: Jo no puc tenir tennis, he d'anar al gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
4: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
1: Sí, que vol dir germà.
4: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
3: hermano,
4: pany.
3: Hermano.
4: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
3: Ui, però si li dius nen, te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
4: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
5: Ai. Saps què?
1: No pot dir res.
4: No, en aquesta secció no es pot dir res.
1: No pot dir res.
4: Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
1: Supremacista.
3: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
4: Pes.
1: No m'ha aixecat pes.
4: És un pes, exacte.
3: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
4: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
1: Germà, anem a aixecar pesos.
4: No, pany.
1: Pany, anem a aixecar pesos.
4: Pany, anem a aixecar pesos.
3: Pany. Quant de pes aixeques?
4: Pesos, exacte. O quants quilos, al final
3: aixecam
4: quilos normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu amb es, perquè si escrivim amb am, ho referim a les del Principet, no, per exemple.
1: El Principet, ja? De 6-12.
4: Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho amb es.
1: Vale.
4: D'acord? Esteroide.
1: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per
4: exacte. Vale. Clar, que no us enviïn una estrella.
3: Una estrella ninja.
4: No, primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERMCAT, que el TERMCAT és un ens, depenent de l'Institut d'Estudis Catalans, que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escrònut, no?
1: Cronut, hòstia! Que...
5: Jo vull saber què és Escrònut, perquè
4: Escrònut
5: anava a dir que era una espècie de donut.
1: No,
4: és que Escrònut era una mescla de croissant i donut.
5: Veus com si...
4: Veus?
1: Escrònut. Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé.
5: Sí.
1: L'altre pot de turró de llema, si sé.
5: No sortim d'aquí.
1: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
4: No, però bé...
3: S'han menjat dues...
1: Tu t'he aixecat pesos,
4: aquí,
1: bro.
4: Aquí encara n'hi queda.
3: Encara n'hi queda. Bueno, bueno, n'hi queda, has de ser vergonya.
0: Jo no entenc, no entenc de vergonya.
4: Se qüestió que el Tercat... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercat les va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
1: Ah, sí?
4: Sí. Com i, per
1: Danone.
4: Tant...
1: Eh? Com Danone.
3: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta sí, sí, l'has aprendre aquí l'altre dia.
1: Es va.
4: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc. no sé què vol dir, però Inc. vol dir coses.
1: Incorporated.
0: Sí. Tinta.
3: Això, sí.
4: Sí, Inc. ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
3: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
4: Ciclisme de sala.
1: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
4: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Però dic que en espanyol ho fan servir, però clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
3: A veure, ara te demanaré una cosa, una altra vegada tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
1: Esbraonat.
4: És bo
3: no? No?
4: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
3: Cruiximent.
4: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però està esbraonat també...
3: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
4: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
3: De
4: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
0: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
4: Ui, sí,
1: jo ando per sonar.
3: En Goku ando. Sí.
4: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
0: I te poses braonera?
4: Sí.
1: I
3: una cinta pescap, i la braonera.
4: La cinta a vegades. Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
1: Mancuernes
4: és com una barra d'aquest empès que agafes sí. I aixeques i baixes. Aixeques i baixes.
1: Aquelles que van són corbades.
4: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
1: Sí.
4: Però petit, d'acord?
1: Que diu, me'n banyes?
4: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Les que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Les sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
1: Ah, sí?
0: Squat.
4: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
1: Ocupes, squats. Sí.
4: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
1: Ok.
4: Què més tenim? Tenim les dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta... Clar, hi ha propostes que...
0: Això m'agrada molt.
4: Hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen això no acaba de funcionar. Jo aquesta m'ha costat una mica.
0: No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
4: Però...
0: S'accepti.
1: Dominació d'Àustria.
0: Hem de fer dominacions.
4: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, perquè ho dius en anglès i queda més bro, no?
1: Queda més bro.
4: I
1: germà.
4: I cool.
1: Cool. Estambul.
4: I això, en principi pres faríem servir això. I poc més a dir, vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
0: M'encanta dominar.
3: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
4: Els poliesportius de molt, perquè jo som molt maonès i vaig anar de molt.
3: Bueno, per n'hi deu haver més.
4: Sí, però... També som un tio...
1: Però és més barat, digueu.
4: Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
1: Més baratos allà i vas allà.
3: No, bueno, però...
4: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
3: Jo crec que tu...
4: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
3: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules per posar allà centrada... I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, no, saps?
4: Si diré, si cal que em facin un descompte, si, no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
1: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la meva punyenta de vida.
3: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
1: Espero que juguets els oients. Per el que són jo, xaval.
4: Jo vull creure que un percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
3: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
1: Poc torró han menjat, per el que podíem menjar.
3: En una hora duis...
1: Mos fa vergonya.
3: En una hora en duis dos de torrons sencers.
4: Però són tres.
3: Encara us queda un altre.
0: És de vermell, no?
3: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó.
4: Clar.
3: Que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
4: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
1: Fitness.
4: Segons el Tercat.
3: Que te quedi clar amb una S, eh?

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que s'anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicat originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època dels Troubles a Irlanda del Nord. Els Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis del 2000, en què entre la població d'Irlanda del Nord va sorgir l'organització d'alliberament nacional IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder s'integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, com membres de l'organització IRA, com també forces d'ocupació angleses. Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, si tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de anar guanyant la confiança de la gent i poder recollir les seues històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020 i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo vos la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

time for the fucking buzz. Del selvaggio, de muntanya i platja, recorre cada paisatge, sortir de la rutina, vam a fa un esclat de sang, perdut per la marina, entre cada un i pa.

Xams estiu i no deixam sa mala vida. Tu camp ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més redassa sa m'apull i corre. Cantaria tot es dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem pirra per l'eixample que em vas fet encara guai.

torna fosc i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres

0: recebe um catafi blow.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bístias de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

ocell sense niu, que me'n dius de la vida, comptant coses

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a rebato tocaven. Per cansolla del lloc, dues naus barbarisques entraren.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc us aniré contant història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualsevol moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé, i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla, i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

deixa'm entrar al teu món, amor, de cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

de festejar. Un ego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

0: dia, benvinguts.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

este temps. Però te jur que puc donar totes les anys i si tu poses bé.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Nanabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest esposa Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

0: Mariners, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Radio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostre.
1: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, és clar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvarse por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas, no. La melena salvavidas.
2: Exacte, exacte.
3: Mare meva.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa per a la internacionalització de la cultura espanyola d'Acció Cultura Espanyola.

delincuentes.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per allà d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jugadors d'allà me demanaven que els enviés paper. I me demanava, i jo que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els de cantar en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de l'urgència informativa, explicarà com un treball fet des de l'urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al Claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campanes.

dos ple

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una bruseta. Hola.
0: Papau.
1: Papau.
0: Dius de porcajades! Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, eufòric.
3: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Balda demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tingui prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
0: No!
2: Afirma un membre, resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro és de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
0: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
0: Això no es pot permetir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
0: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
0: Vamos, check!
2: Rodeat dels campaments de Satsalinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics!
0: Ui! Cago en dena!
2: Vamos, ahí,
0: resistència! Resistència!
4: Porcatjades!
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: nerviós. I a més tothom em veig de creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

història cada dia diferent. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

petits aquest món com els peixos en sa xarxa una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una al·lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va badanar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de ca meua i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la treguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no ho sé, em sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ell en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: Simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com amb promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Les plagues són un gran problema per als pagesos i un gran negoci per als productors de pesticides. Sense plagues no hi ha guanys per als segons. Una cosa necessita l'altra. D'aquest interès sorgeixen realitats que semblen espontànies, però no ho són. Són tendències perfectament interessades.
3: Època de muda. Capítol 9. El remei a la plaga.
2: Una de les bases que fonamenten les plagues són els monocultius. En aquest sentit, el mosaic menorquí, que combina constantment zones de conreu amb taques i línies de vegetació silvestre, és de gran ajuda per reduir explosions patògenes. La gran quantitat de fauna auxiliar que es refugia a les tessel·les no transformades actua com un sistema de control natural. Per això no és casualitat que les àrees de camps menorquins que reben grans quantitats d'herbicides i pesticides siguin zones on es van eliminar prèviament centenars o milers de metres de paret seca, amb tota la vegetació silvestre que els acompanyava, així com els boscarrons que esquitxaven el panorama. Primer el monocultiu, el paisatge homogeni i després la compra de tòxics. A Balears es va imposar en un determinat moment el quasi monocultiu turístic. A mesura que anem eliminant altres activitats del mosaic econòmic, apareixen alguns peatges i determinades tribulacions, com en les plagues, i trobem problemes que comencen a guanyar els beneficis. El model té costos, cada vegada més identificats per la població. Les coses s'han de dimensionar per respondre a l'allau de l'estiu. S'han de pagar carreteres, depuradores, serveis de neteja, tractament de residus sòlids, dessaladores, desnitrificadores, instal·lacions energètiques, aparcaments, transport públic, enllumenats, aeroports, millores portuàries, seguretat... S'han de sacrificar territoris per fer allotjaments. S'ha d'invertir diners públics en promoció. S'han d'entregar cases pensades per als residents. S'han de pagar lloguers astronòmics. S'han de redactar regulacions a mida. Sota el paradigma que ens hem situat, tot es viu com un producte turístic potencial. Les platges, els talaiots, els antics camins, el fons submarí, les coves, els cavalls, els balls populars, la gastronomia, els llaüts, l'artesania, la cervesa i la piscina. El sol del migdia sobre l'arena i el crepuscle contra l'horitzó. La lluna plena i les campanyes de defensa del territori. No ens ha d'estranyar que també les mobilitzacions contra la massificació turística surtin a la pròxima Fira del Turisme com un atractiu més. Hi ha experts en la matèria que tenen altres mirades i aconsegueixen rompre aquest cercle viciós de més volum i més necessitats. Són altres visions, que tenen un camí difícil en el pensament dominant perquè trenquen l'estratègia establerta de negoci. Aquests entesos expliquen que les plagues tant es poden produir per excés com per defecte. Un arbre faltat de nutrients és susceptible de tastar com algunes malalties el superen. Ja ho diu el refranyer popular, ase magre ple de mosques. Una societat desinformada és un element feble que queda a mercè dels taurons econòmics del curt termini. Després hi ha aquells cultius que reben alguns excessos per part de qui els cuida. Les plantes tendiran a deixar l'excedent sobre el terreny o l'exudaran de diferents maneres i oferiran així un bufet lliure a qui el vulgui aprofitar. Sortir molt a les guies turístiques o a les fotografies dels influencers pot acabar sent una creu per determinats paratges. Les persones coneixedores del funcionament integral de les produccions agrícoles saben que cal una visió completa dels elements que hi intervenen, si no es vol quedar sota la sabata dels que venen solucions als problemes que prèviament han ajudat a crear. Per això intenten especialment regenerar la microbiologia del sòl, que és com recuperar els obrers que fan anar les substàncies necessàries des de la terra als vegetals. Després de 50 anys de models extractius i tòxics, la microbiologia està quasi desapareguda. La troben al recer precisament de la vegetació silvestre i en fan un cultiu que s'incorpora de nou a les zones sembrades. A la nostra societat, la microbiologia seria com la ciutadania organitzada. Quan la gent es troba i agafa un cert mètode, sorgeix una capacitat d'anàlisi i d'elaboració de propostes, de divulgar idees i de promoure reflexió comunitària, que és molt més que la suma de les parts. Llavors es poden crear nous imaginaris, traçar itineraris frescos i encendre llums on no s'hi veu. Serà molt necessari, perquè aquells que es beneficien de les plagues ens tornaran a dir que no ens precipitem amb mesures poc habituals, que l'important és declarar-se sostenible als quatre vents i seguir pagant un preu cada vegada més gran. És l'hora de la ciutadania regenerativa.
3: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta i Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com sí, funciona
1: sí,
0: la cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exacte, exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjorn, no? Nosaltres davallàvem d'escola, o no sé, davallàvem, és igual, vivia allà de vora que no, té 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, i nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano, i un per un, pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting, i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal deixeble, la cançó nombre 2 de Mostra final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no ho hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal deixeble.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Ya buna bakın!

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i en Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb les convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí des de sa vivència que té públic com a part inseparable de ses dinàmiques, els discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicarà algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necesser per anar a l'11è torneig de glosa del migjorn gran per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer del programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Úrsula K. Le Guin, publicat originalment en anglès el 2008. Que? T'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: A la propera entrevista, n'Ismael Moll Pelegrí parlarà de què pot dir i que no pot dir un artista si l'humor és a la vista. L'hauríem d'amagar el manco de controlar improvisant una glosa si el discurs és una llosa o si ens pot il·luminar.
1: Acabam d'escoltar una glosa d'en Miquel Àngel Adrobé, una glosa que mos convida a obrir l'entrevista de sobretaula d'avui. Si bé el capítol anterior mos aproximàvem al context i les dinàmiques actuals d'esglosat menorquí, avui intentarem abordar qüestions relacionades amb els discursos que s'hi construeixen i l'humor que s'hi dona. És per això que hem convidat un glosador i sonador actual, en Pele, per veure què n'opina ell. Benvingut, Pele, com va?
3: Bones, com va? Molt bé.
1: Per aquelles que no et coneixen, dic que en Pele és arqueòleg de formació, punk autor, sonador, glosador i professor d'història a l'institut. Per posar-nos en situació, mos podries explicar com arribes a sa glosa, quan i de quina manera la vas conèixer i la vas començar a practicar, en tant a sonador i glosador?
3: Val, jo sa glosa, he de dir que el meu primer contacte és inconscientment, perquè jo no sabia que eren gloses. Jo som des migjorn i al migjorn t'anaves a tasca baix a Cas Barber i sempre anaves el dissabte matí. I a Cas Barber, estant al carrer Major, eren dos germans, els germans Huguets, i davant hi havia la carnisseria, i el Peruco. I a mig matí, cada dissabte, hi havia un moment que el Peruco travessava el carrer i entrava a Cas Barber. I més gent entrava allà dins, que era una sala gran, i se deien coses que jo no sabia que eren gloses, però eren gloses de pim-pam, de coses del poble, de sort, no sé, però jo record que tenien una melodia, jo notava que hi havia la melodia. Després he sabut amb els pas dels temps que allà eren gloses que se feien, que se picaven, que si eren improvisades o no, doncs no t'ho sé acabar de dir, però sí que tenien una, bueno, allò que tenen rima. Després, ja, quan comença a entrar en sa glosa, és l'any 2000, quan feien Sant Miquel a Migjorn, que jo estava dins el grup de joves que organitzàvem, ja hi havia un quant joves a Migjorn que cercàvem, bueno, teníem allò que cerca la teva identitat, i teníem clar el tema del català, impulsador, cultura popular, i vam anar a parar un glosat a Sant Lluís, que record molt que hi havia en Nanis, hi havia en Bep i en Fonso, un Pau Descansi, i m'ho van pactar molt. Na Nini, una senyora allà que sonava la guitarra, i clar, quan ells van començar a xerrar del Mundial i anaven contra Espanya, jo dic, ja està, això és el que mola, saps? I després els van convidar a Sant Miquel, i després, jo en aquests anys estudiava fora, quan vaig acabar la carrera sí que vam anar cercant a Miquel Ametller a un glosat, a demanar-li que volíem fer el curs. Hi havia quants de joves interessats en fer el curs de glosa, ja sabien que es feia el curs de glosa.

0: Aquell curs érem 11 persones, hi havia dues atletes, na Nissa i na Sílvia, doncs no han seguit, però d'aquell curs hi ha en Xavi, que segueix, i en Pere Sales, en Salino, i jo, que encara, després d'aquells anys, encara estem, tenim contacte, no? L'altra gent, bueno, a vegades venen esglosat, però bueno, no va acabar de quallar, però aquest tret sí que ha estat una manera d'entrar en contacte. D'aquell curs vam fer un grup a migjorn, en Bep Pipa venia molt a migjorn, també és dilluns, que quedàvem per glosar sempre, i no hi havia sonador. Hi havia en Fumata, però en Fumata per ja no venia, i jo sonava, just sabia fer quatre coses, i dic, m'hi fotré jo. I quan em vaig donar compte, clar, jo volia començar com a glosador, però quan em vaig donar compte, els altres ja m'aduen molt avantatge, jo vaig tenir com a por de cantar, i vaig seguir com a sonador. I després, el 2004 o 2005, no record prou bé, és quan entra en contacte amb Esverderol, i Esverderol me va, entre cometre, me va adoptar un poc com a sonador seu. Llavors, en aquell moment, hi havia dos, com a dos grups, Soca de Mots, per una banda, i Esverderol, que feia glosats, així, lliures de porxada, de llocs, amb un quants glosadors antics, que hi havia en Jaume Gené, en Pere Benigordó, hi havia en Barbetxí, bueno, eren un quants que cantaven més per ferreries, però que estaven fora del nucli oficial, diguéssim, de Soca de Mots. I jo anava a banda i banda, vull dir, Anna Pilar i Anna Malet també anava també a fer de sonador, perquè jo era de sonador jove, i no sé, supos que se molava, no sé. I jo tinc un contacte allà amb la glosa que m'inspira molt. I viatjar, em conec moltes coses. I allò que cercava de identitat realment me la dona. I quan te'n vas a l'Espai Valencià, quan te'n vas al Principat, quan te'n vas a Perpinyà, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera, te'n dones compte de que, ostres, països catalans no són dues paraules, hi ha molt més. I la glosa mos unia, perquè tu te xerraves de moltes coses, però tots mos enteníem. I sempre ho he agraït molt, i crec que és el més polit que té, la glosa, que és una manera d'entendre des d'unes arrels, no? I cada un té les seves arrels, i aquestes arrels les vas compartir, no? I ja quan te'n dones compte de so. Després sí que es va quedar uns anys que em vaig a viure en el País Basc i tenc contacte amb les gloses d'allà, no amb els versos, i veig, tenc una altra visió, com que vaig aprendre euskera, doncs vaig poder entrar dins aquest món, no com a versolari, però sí com a versosale, i quan torno ja a Menorca, definitivament, el 2015, sí que la meva mirada s'ha obert molt, no? I tenc una perspectiva de dir, ostres, la feina que s'ha fet en el País Basc, la feina que tenim a Menorca, amb perspectiva, i això crec que enriqueix molt.
1: A trets generals, de principis des 2000, que ara explicaves ara com havies començat, fins a dia d'avui, quines coses, a nivell titulars, destacaries de l'evolució de la glosa i el glosat menorquí en lo concret dels discursos i els temes?
0: Va, lo primer de tot, més glosadors, més glosadores. Segona cosa, més temàtiques. Més temàtiques, en el sentit de dir, jo recordo, molts glosats eren xistes verds i, bon, xistes verds, gloses verdes, i no sortíem, entrava en un bucle, i, però, bueno, el públic que hi havia en aquell moment li agrada, i, bueno, pues, li agrada o és el que sent, i després sí que crec que és superbo i supernecessari noves tonades, perquè sempre anant la mateixa tonada, està molt bé, però enriqueix molt veure altres tonades. I això és una cosa que en el País Basc em vaig donar compte.
1: Si bé al capítol anterior mos apropàvem als contextos i les dinàmiques actuals d'esglosat menorquí, avui, com dèiem, mos interessa abordar qüestions concretes relacionades amb els discursos i l'humor. Pele, sobre què se sol glosar avui dia? Quins temes diries que són els més recurrents en els glosats dels darrers 3 anys fins a dia d'avui?
0: Encara hi ha molt de glosat, que si no se marquen els temes, si va per lliure, diguéssim, molts encara van a caure allà mateix, que és pues això, gloses verdes, tema sexista, no? o jo el tenc més grossa que tu, o que els temes encara hi són. Per sort menys, però encara hi són. També hi ha molt de picar entre glosadors i glosadores per temes, aspectes físics. Jo que sé, pues, en Joanet que és petit, Juanjo que és calvo, o cosetes així. I també, a vegades, coses que passen entre el públic. Allà és on se demostra si és una cosa improvisada o no. Però cada vegada hi ha més cosetes, més actualitat. L'actualitat, bueno, hi ha moltes maneres de tractar-la, però i un poquet de crítica, que abans no n'hi havia, crec que la crítica comença a ser-hi, que fa molta falta que hi hagi una crítica del que està passant a Menorca, una crítica social.
1: En Miquel Trullol, en el darrer capítol, citava certes dissonàncies actuals entre els caràcters, els tons o els abordatges d'un mateix tema dins el glosat. es referia a moments on un glosador intenta abordar un tema tal vegada des d'un to, per posar un exemple, més solemne o més crític, i l'altre glosador, d'alguna manera, no vol entrar en aquest caràcter i cerca abordar-ho tal vegada més des de l'humor o la sàtira. Tu perceps actualment aquesta dissonància en l'abordatge de temes?
0: Sí, jo crec que depèn molt dels glosadors i glosadores. I hi ha certs temes que sí, que costa, o que costa... Més que costa, a vegades, jo crec que hi falta una empatia, per no, per ja que sé. L'homosexualitat. Tractes l'homosexualitat i la tractes de l'altra cera, des de l'humor, però sense entendre una persona que pot ser homosexual. Val? I això crec que és una feina que falta molt fer.
1: Antes anomenaves temes que s'aborden en esglosats, com pot ser els aspectes físics, com poden ser les identitats o les expressions de la sexualitat i de gènere, temes relacionats amb sexualitat, no?, de l'esdevenir de la vida menorquina. Per contrapartida, ara te demanaré de quins temes no senten glosar i personalment trobes que serien interessants i pertinents en sexualitat d'esglosat menorquí.
0: Hombre, temes que s'eviten o no se xerren, jo hi ha un gran tema, crec que és un tema tabú, però que s'ha de xerrar ja, perquè no... És evident, és immigració, per començar. És immigració, Menorca està sofrint un canvi i tot el que és el món de la glosa és un món de gent catalanoparlant, però hem de donar-nos compte que la realitat és que quasi som una minoria. No xerram de l'altre, què és que passa amb l'altre? Com és que no arribam? Quines passes feim per obrir-nos cap a la resta de la població menorquina? Crec que aquí és un tema que costa molt xerrar, la immigració. Després, autocrítica, en el sentit de, jo què sé, Menorca talaiòtica. Com has dit, Menorca talaiòtica, jo recordo un parell de glosats i tot eren tirar floretes. Ai, que polida, tenim el títol, Menorca talaiòtica, però ja no hi ha una crítica pues, d'allà, anem a dir, bueno, pues, xerram de l'habitatge, que està passant en l'habitatge a Menorca. Som crítics, ho xerram, no? Com que tot és, ai, que bé, que polit, viva Menorca, que polit, que et Sant Joan, que tot, no? sempre el de sempre, però no aprofundim en les coses que estan passant i coses que afecten a gran part de la població de Menorca. I ho han d'abordar i ho han de dir. Perquè jo no sé si és, també, antigament el perfil era desglosadors, era gent de classe baixa, gent pagesa, que donen el que podien, però els problemes de l'habitatge no el tenien. No era un problema, però ells sí que tenien, i jo he sentit moltes gloses, punyents cap als senyors, cap als propietaris. Aquí no, aquestes gloses jo les trobo poc a faltar. Ara no tenim senyors, però hi ha bancs, corporacions, i podríem dir, escolta, què passa amb totes aquestes corporacions? Per què on anem a clavar el punxó a tots aquests bancs, no? Que estan creant una problemàtica, que, o el turisme mateix, no? El turisme, a vegades xerrem de turisme, però no, és que el turisme m'ho salva. Bueno, qui dona de menjar? Nosaltres en el turista o el turista en altres? I jo el que veig és que qui li poses plat en el turista perquè se'l mengi és la gent d'aquí, o la gent que ve feina aquí. És qui se'l menges és de fora. Vull dir que tot depèn del punt de vista que ho agafem, però crec que sí que hi falta una crítica i que ens costa molt arribar aquí, però per sort, amb els 3 anys ja comences a sentir veus en aquest sentit.
1: A l'entrevista del primer capítol, amb na Joana Triay, vèiem com en època de son pare et solia glosar sobre temes d'actualitat de l'època. També hi havia una part de picabarà entre glosadors, també una part de crítica social. Segurament ja has anat tocant aquests temes, però, Pele, creus que hi ha una evolució notable des d'aleshores fins a dia d'avui pel que fa a les dinàmiques, els temes i els caràcters dels glosats?
0: Jo crec que sí que hi ha hagut una evolució, però crec que hem de tenir clar d'on venim, en el sentit de que en els anys finals dels 90 hi quedaven en públic dos glosadors, que són Esteve i en Miquel Ametller, i des d'aquell moment, la recuperació, els anys de la recuperació, doncs, en els anys que estava de sonador, tot eren gloses per anar a fer riure, un poc bufons, no sé com dir-ho, era anar a contentar la corte, no? Però coses punyents, jo en record poques allà, però te'n contaré una que me va agradar moltíssim, que era l'any que Ferreries es pregoner era en Mascaró, i en esglosat de festes, en Bep Pipa em va fotre una molt bona, quan dient, no, que sembla que li donar les gràcies a aquest senyor, però tota la gent que té hèrnies i que s'ha deixat la salut, què passa? Val? Vull dir que és això, que tu veus una cosa, però també hi ha una altra darrere, i això en la glosa hauria de sortir molt més. I en aquest sentit, crec que des d'aquests anys, on de ser bufons o d'anar a fer riure a començar a dir coses punyets, sí que hi ha hagut una evolució fins en els dies d'avui.
1: En Miquel Trullol, en el darrer capítol, anomenava la seva percepció personal del moment, que és que el glossar menorquí avui dia es caracteritza per una diversitat tant pel que fa a perfils i estils de glossadors i glossadores com també a una diversitat de formats i de públics diferents en el glossat. Des d'aquesta diversitat, jo te volia demanar, trobes que tots els glossadors funcionen o funcionarien amb tots els temes?
0: Jo penso que no. Va molt per caràcters i maneres, no? Però jo, per exemple, noto que hi ha molt de glossadors i glossadores que en l'aspecte polític els hi costa dir coses. Perquè vols quedar bé, no te vols muar, i després els temes que t'he dit abans, no? O la reserva de la biosfera, per exemple, també és un tema que és un títol, però no hi ha una crítica de fons quan se podria dir, i gent que és del camp, doncs igual sí que podria dir moltes coses que igual no se diuen, i que molta gent els pensa. Jo crec que a vegades la glosa sí que ha de ser un altaveu del pensament de que té la gent de carrer, la gent de peu, i que la digui, perquè quan notes que un glosador la diu, en Marc, per exemple, que a vegades anar fetes de punyets, tu notes que hi ha un aplaudiment sincer. La gent t'ho ha agraït en aquell pensament, perquè molta gent té aquell pensament. Però tenim com a por, o no sé si és que ens autocensuram, no sé. Però hi ha una cosa que ens hem de llevar i dir, és igual, jo penso així, i crec que això és el que està passant. Pues ho dic. I després l'aplaudiment és molt sincer. També depèn molt del públic, que s'han anat xerrat. Del públic, que sé, no és el mateix anar a Cats Jubilats de Sant Lluís que anar a la bodega, per exemple, que canvia moltíssim el tipus de públic. I el públic que vol escoltar. També, però els aplaudiments sí, crec que sí que són molt sincers. El públic és sincer, no t'engana. Vull dir, si fas una cosa flaca i ningú ha aplaudit, és que te pots mirar i dir, ostres, no he dit res, no? No he dit res interessant. Però si hi ha un aplaudiment, és que has dit coses, has dit un missatge que ha arribat, ha calat a la gent.
1: Després tornarem a la qüestió del públic, però antes te volia comentar que tant Nushue com Noberta, a les entrevistes anteriors, xerraven dels codis socials pactat d'aquest gust hegemònic que predomina en l'art de s'improvisació referint-se a temes i a humor, no? D'alguna manera, en Berta ho explicava des de la sociologia, però quan hi ha una pràctica cultural o una manifestació cultural on reiteradament es repeteixen certs codis del llenguatge o certs imaginaris o cert humor, allò s'acaba integrant i normalitzant com el gust predilecte, segurament per un tema d'iteració i de repetició. Xerràvem d'aquests pactes socials, d'aquests codis hegemònics que funcionen a l'hora de tirar idees, de tirar temes, de fer humor, i des de l'experiència en concret de les dones en el context de l'improvisació oral, no? I es viu des d'aquesta distància dels cossos de les dones que es pateix per arribar, doncs, a aquests codis autoritzats, a aquests codis legitimats, no? En aquesta universalitat. Creus que avui dia els discursos i els imaginaris del glossat menorquí interpel·la i representen les experiències de les glossadores? Creus que en qüestió de discursos, el glossat, les experiències de les dones són també universals i representades en els temes i l'humor?
0: Que són universals està clar, però que es tractin no li tinc gens clar. Ah, però si te posem un exemple molt clar, no? Vull dir, si glosa en homos, tema de que surtin les dones, si surten moltes vegades és un tema ja sexista o fer un ús sexista del tema, no? Però jo, per exemple, jo no m'imagino tres homos i queixarin de la regla, que és una cosa que pateixen les dones, no? Que hi hagi dos homes, una dona, i que la dona tregui el tema de la regla, abans que passa, igual canvien tot d'un els homes el tema perquè estan incòmodes amb un tema que no dominen, o no és una zona de confort on molt de glossadors se senten bé. Però hi ha molt de temes que se podrien xerrar moltíssim més, sense haver d'anar a caure sempre en la típica gracieta de, com que ets una tia, no? Pues, o, jo que sé, glosses fetes que jo he escoltat 30.000 vegades, no? Com que, jo que sé, carn, com és carn bé, fa bon brou, o les jubilades, no? Puta-li tranquil, que no queden embarassades, les jubilades, no? Que sé, coses d'aquestes encara en sents, però crec que cada vegada espero que gira amb la truita i anar cap a altres coses i a situacions que, al final, les dones són la meitat de la població i queden com a invisibilitzades o se toquen molt de puntetes i s'haurien de tocar molt més. I, però torno a repetir, crec que hi falta molta empatia per poder entendre aquestes situacions. I, bueno, anem a posar-nos, que pot ser un repte, no?, també, que sent una dona quan té la regla. m'ho diu un home, van que sent. Però pues jo noto que quan la meva parella té la regla, pues, igual supos que surten per aquí, no? Però ja és un tema que és una realitat, que viu molt més les dones i que se podia xerrar, per exemple.
1: Tornant a la qüestió del públic, te volia demanar, que antes també has passat un poc de puntetes, si creus que tots els temes funcionen amb tots els tipus de públics que existeixen actualment. Què creus o què trobes que esperen els diferents públics que explicava en Miquel Trullol pel que fa als temes i el tipus d'humor? I ahir xerram de diversitat de públics, entenent doncs, aquests glosats més de Porxada de Lloc o d'Hortal, públics més que van escoltar gloses dins els bars o les tavernes, o aniríem a aquests públics més de glosat d'escenaris, glosat de diada, de festes concretes, de festes de poble, etc.
0: Clar, això, els tres tipus de públic, sí, ben d'acord, a més, els públics d'escenari és molt imprevisible. Però sí que, per ja una crítica que tenen, és que moltes vegades tinc la impressió que som com a freds, no hi ha un contacte real amb el públic. Per tant, el glosador o la glosadora ja li costa més arribar i connectar. Els glosats de taverna, de bar, doncs sí que tenen un caliu ja més especial. I allà crec que és on el públic és, diguem que, més jove. Aquí també jo inclouria els que són... se'n fan molts encara, aquests jubilats. Però aquests jubilats ja saps que és una gent ja bastant conservadora, més tradicional. I bueno, saps que hi ha quatre bromes que funcionen, però quan toques temes d'actualitat no acaben de quallar. Després, de Porxada depèn molt, però jo, per exemple, de Porxada tinc molts bons records dels anys aquells amb en Bep Pipa i el Verdrol, que eren manos a manos eterns, dic, 3-4 hores, i tothom record molt, abans de Sant Joan en feien, jo què sé, que hi faltaven 2 mesos i ja cada cap de setmana havien d'anar a glosar. I clar, en Bep, com a ferrerenc, sempre foties dins la llaga que Sant Joan, que punyat et Sant Joan, Sant Bartomeu. I el Verderol, clar, Ciutadella, Sant Joan és molt polit, la gent quasi plorant, i sortia en Bep i foties ventall aquell, i no res, no, no li den... Ja me pixava de riure perquè era com un contrapunt de dir, pues està bé, no? Sant Joan és molt polit el que vulgueu, però jo som de Ferreries i crec que Sant Bartomeu pues, és molt més... I, clar, la gent crec que està acostumada, perquè jo crec que hi havia moltes coses que s'anaven repetint. Els temes s'anaven repetint. Val? Però sí que es va que en Bep va ser per jo un referent en què ell rompia un poc els esquemes perquè ell no era del camp. En Bep no era un tio del camp, com podia ser el Verderol. Llavors li fotia, i no tenia manies. No anava de quant, i li fotia això a la Can Canal, i la gent se quedava... Però després sí que es va que quan tornaven l'any venidor ja li anaven a dir coses a en Bep, perquè havia calat el seu, també. Vull dir que està bé el contrapunt aquest de la veterania i la tradició del Verderol, però el contrapunt d'un més de poble, més modern, amb idees més obertes, com era en Bep, i li fotia... I tots dos fumaven amb espuro, vull dir que era una cosa molt... Era un ritual molt xulo. Però el públic, si sempre ha escoltat allò, bé, però quan li entrava cosa nova, també ho acceptava bé. Els has de porxades, de lloc.
1: Ara t'anava a demanar si trobes que hi ha diferents sensibilitats respecte al tipus d'humor que es dona actualment, no tant des del públic, sinó pel que fa als perfils concrets de glosadors que hi ha avui dia. És a dir, trobes que el tipus d'humor que es fa en els glosats menorquins interpel·la i emociona la diversitat de perfils de glosadors i glosadores?
0: Hi ha un poc de tot, crec que hi ha un poc de tot, val? Però sí que jo crec que hi ha més humor o s'han obert altres vies d'humor que abans no estaven encetades. Que el fàcil és anar, doncs, no? L'esquí la té més grossa, ta-ta-ta, però, bueno, de cabals estava gent que la gent ja se cansa, la primera vegada que ho veus, val? La segona també, però la tercera, la quarta, la quinta, ja dius, això ja me sona d'altres vegades. Podem dir altres coses, podem xerrar d'altres coses i podem fer humor d'altres coses. I aquí també és on hi ha el punt aquest d'innovar, no? D'innovar, de no de repetir, no caure en les mateixes bromes, que és com una zona de confort que funciona, aquella broma funcionarà, perquè al final aquest públic ve dues vegades en l'any i no se'n recorden. Ja me'n recordo amb el Leca, ho deia molt, no? Diu, la gent, de debò el públic se queden amb una cosa en dues. Igual n'han sentit de 50 avui vespre, però se'n queden amb una en dues. L'altre se t'oblida, igual que el glosador no se'n recorda del que ha dit. Però que aquestes gloses ja no siguin les típiques recurrents, crec que és a cap on s'hauria d'anar, no? I podem fer humor de tot.
1: Recuperant l'entrevista amb na Berta, no? Ella deia que d'alguna manera té la sensació que en els darrers anys hem anat entenent alguns tipus d'humor que ja no funcionen ni entre glosadores i glosadors ni amb el públic tampoc, i que sembla que ens haguem quedat amb el que no, però que aleshores sembla que ens costi explorar altres vies d'humor que no siguin sempre les més recurrents o d'anar a caure allà mateix. Tens la sensació, des d'aquesta por que anomenaves abans o aquesta autocensura, que a vegades anem a blancs o negres amb el tema de l'humor? És a dir, que si fem humor acabem allà mateix sempre i amb les bromes recurrents, i que quan hi ha nous plantejaments, no?, o nous posicionaments, de dir ja no vull caure en aquest tipus d'humor, sembla com que ens falti explorar un poc. Tu tens aquesta sensació que explicava na Berta?
0: Bueno, potser la tenc un poc, però crec que cada vegada s'està explorant més i s'estan veient altres vies o temes on tu pots fer humor. Jo recordo moltes vegades d'acompanyar i dic ara, és que dirà so, so i so, i amb aquestes terminacions, i era així. Això és improvisat. Això són coses preparades, no són improvisades. Llavors, i el tema de l'humor, tu pots fer humor del que vulguis, però sí que es veu que hi ha glosadors que tenen una capacitat per arribar-hi i altres que no. I jo aquí torno a repetir, jo amb Beb era un tio que fa humor en qualsevol cosa, saps? Des de, no sé, jo amb ells, coses més inverossímils, ell te fa humor. En canvi, hi ha d'altres que no hi arriben. Vull dir que jo crec que sí. La pregunta que me fas és si a poc a poc crec que s'estan obrint altres vies d'humor que ajuden i que porten a ser glosa.
1: Per anar acabant, Pele, perquè mos quedaríem 3 hores com amb tothom, però sempre mos passa el mateix, que quedam sense temps. La darrera pregunta que te faig és: quins reptes trobes que té avui en dia la glosa menorquina pel que fa precisament a la construcció de discursos, de tema i d'humor?
0: Val, jo, però és el gran repte que té la glosa és, en perspectiva, ho dic, en els darrers 20 anys, 25 anys, Menorca ha canviat molt, és arribar a molta més gent. No és fàcil, perquè avui en dia les xarxes socials, no sé, hi ha tanta cosa que abans, esglosat, no hi havia, entre cometes, hi havia poca cosa i era més accessible. La gent que hi havia, la gran majoria, era catalanoparlant, ara ja, com he dit abans, crec que som els catalanoparlants, ja som una minoria, llavors costa molt més. Però així tot, és el repte, obrir-nos, gent que estigui aprenent en català, pues, a animar-los a que vinguin a escoltar un glosat i que se puguin sentir bé i que disfrutin i que els missatges els hi arribin i els hi calin. Això és la primera cosa. Després, noves temàtiques, crec que s'estan incorporant, però han d'arribar més, i arribar al punt de que la glosa sigui una cosa com un ritual, no sortir de so de la glosa per anar a riure una estona i ja està, i fer 4 gloses verdes. No. Això potser fa uns anys, i molts glosats eren així, però ara... I en perspectiva també ho veig amb els anys que vaig passant als Països Bascs, que quan se fan les finals, no només la final de la nacional, sinó de les reals, no?, de les províncies, tocaven molt de temes. I hi havia gloses que te pixaves de riure, però hi havia gloses molt profundes, molt profundes. I jo, en els darrers anys, sí que he vist glosats on s'arriben en aquestes gloses profundes. La veritat és que els darrers anys de sonador faig poc, però dels darrers que he fet amb en Joanat, record 3 o 4 glosses d'acabar plorant. Jo, ell i el públic. I això és molt polit. Quan arribes en aquest punt de dir, ostres, és que us hem emocionat, i no pixaven de riure, sinó coses perquè una persona s'ha mort, una persona està mal, no sé, coses molt més profundes, que al final la glosa és tota la vida, és un univers, val? No tocaves, però sempre en llengua catalana.
1: I ja la darrera pregunta que també li feia a na Berta i a Nuxue. Pele, tu ets, existeixes, vius, fas feina, gloses i, en definitiva, ets en català. Et volia demanar quina és la teva vivència a Menorca de viure i de ser en una llengua minoritzada, i si trobes que l'apunt lingüístic, que sospit que sí perquè ja ho has anat apuntant, però si trobes que la qüestió lingüística és un dels reptes actuals que té el glosat menorquí.
0: Sí, totalment. Jo crec que sí. També crec que tenim un dèficit, perquè ja m'ho vaig donar compte en el País Basc, per exemple, que la glosa l'estan impulsant des de les dicastoles, no? des de la llengua, des de la assignatura de llengua basca en euskera, o fins a les dicastoles, hi ha una assignatura que fan una hora per setmana, que fan versos, no? Aquí ni assignatura de català, ni professors de català, ni res. Ara hi ha un poquet de cosa, però fa 20 anys, jo me'n recordo quan començava, dic, és que ningú sap què són les gloses, la gent major, però la gent jove no sabia res. poc a poc se va fent, però molt a poc, i crec que sí que haurien de cercar una manera d'arribar més gent, i sobretot gent jove, però que vagin seglosa, no, perquè jo m'han donat compte que arrel de tallers que vam fer on començàvem en glosa i després introduïm el rap en català improvisat, el rap enganxava tot d'una i enganxava en aquest sector de gent jove que ja ha nascut aquí però que seva no són catalanoparlants. Quan els hi posaves a base de rap, abraçaves en aquest col·lectiu. D'altra manera, eres qui té un pare i sa mare que són menorquins, menorquines, tal, i no sé com, més tradicionals. Però jo crec que mos hem d'obrir com, no ho sé, no vull dir que sigui rap se solucioni, tampoc no vull dir això, però sí que hem de cercar maneres, i crec que des de l'escola s'ha de fer feina en aquest sentit, per apropar-ho i que se'n donin compte que és una cosa per disfrutar, per riure, i no hi ha normes, no hi ha ortografia, sinó que senzillament és anar a disfrutar, a jugar, jugant les paraules, que la glosa al final és un joc de paraules.
1: Doncs prenem nota d'aquest repte tan polit, que és que la glosa dins l'escola i el sistema educatiu pugui acabar sent un territori que abraça la diversitat i un territori que vincula i apropa a la llengua pròpia, la llengua catalana. Pele, ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquestes opinions i per compartir-te en aquestes vivències pròpies i personals. He passat un gust d'escoltar-te i espero que no sigui sa darrera, mos veurem pels glosats.
0: Vinga, moltes gràcies i enhorabona pel programa, que fes molt bona feina, crec que fa molta falta.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Salut.
1: Salut.
2: La mostra ja compten d'ell i jo ja estava molt fort.
3: Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Bep Moll, conegut com en Bep Pipa. Nascut a Ferreries l'any 1960, destacava pel seu acudit, per l'humor i també per la seva veu particular, així com per no tenir pèls a la llengua i glosar fora censura. Va morir el 2019 i d'ençà, cada any se li ret homenatge. La glosa que recuperam és d'un glosat de Sant Bartomeu de l'any 2007 i és un glosador actual, en Xavi Triay, qui mos en fa la crònica.

Jo, com heu sentit, això era ell, en Bep Moll Allès, en Pipa, com d'en Ramallet. Nascut a Ferreries dia 1 de setembre de 1960, fill de Natori i Antoni, que és d'aquí, d'on li devia venir, l'afició cap a esglosar, ja que son pare escrivia qualque glosa, tot i que lo seu eren ses col·loades, que en Bep va aprendre d'ell. A finals del 99, de 1999, en Bep va assistir a un dels cursets que feia en Miquel Amolder. I tot d'una va destacar per el seu enginy i capacitat d'acudit. Res, que en Bep no se n'amagava de res mai, hora d'expressar qualque cosa, vull dir que devia arribar allà i en Miquel, jo ja el veig com fa capades, així com era ell. M'agradava veure la cara d'en Miquel quan va veure en Bep per primera vegada. Després, els maig de l'any venidor, en Bep ja va debutar en el camí d'en Barrotes com a glosador. Al llarg de la seva carrera, en Bep va improvisar amb infinitat de glosadors, tant de Menorca com de fora, com per exemple de Mallorca, i va glosar arreu de les illes. Tornant a la glosa que han sentit, voldria dir que és en Bep en estat pur, sense pèls a la llengua, però sempre amb picardia, amb aquella veu rompuda que tant el caracteritzava i que tant enyor. Ell deia que l'important era tenir un bon acudit, que sa veu era secundària. I clar, que havia de dir ell, jo també ho he dit en això, m'hagués trobat sa veu que tenia ell. I ho prou de ben convençut, eh? No seré jo el que li llevi sa raó. Durant molt d'anys, en Bep va tenir com a parella glosadora en Esteve Barceló. Van fer aparolades de mano a manos, que duraven hores. Tot i que el seu germà glosador sempre ha estat serant Zès Coll. Una altra cosa que ara va ben al cap, en Bep es va tenir sa gran idea d'introduir-se dins el món dels monòlegs. Vull dir, va tenir el coratge d'entrar dins un bar, dins un puesto, i ell va escrit i davant tothom a mullar les seves idees i fer riure sa gent. Vull dir que de Bep n'hi havia per tot. Tornant a l'apartat glosador, jo vaig tenir la sort de glosar-hi moltes vegades, ja sigui aquí com a fora, van fer ben qualque viatget per Eivissa, amb es Verderol, dins Es, i a Mallorca, glosant amb es Mostel i amb en Xurí i molts altres. Però bueno, les batalletes quedaran a ca nostra perquè, bueno, hi ha qualque cosa que val més que quedi a caduca seva. Després, passant els anys, degut a una greu malaltia, en Bep, bueno, es va veure privat de veu per cantar en directe, diguéssim, davant tothom. I primer vas tenir la capacitat de copiar els valencians, que el que fan és dir les gloses a sorar des qui la canta, i es qui té sa veu recita el que li han dit. I ell amb això ho va fer amb la Júlia i ho ha fet amb l'Aurora també. I va ser emocionant de veure que ell fins a l'un darrer va tenir la capacitat i les ganes de que ell volia glosar fos com fos. En Bep era glosa. Diria que en els dos darrers glosats que en Bep encara podia cantar, o un dels darrers, si no el darrer, va ser a cas vecins a Ferreries. I aquell dia van glosar en Aurora, en Bep i jo. Vaig tenir el gust de poder glosar amb en Bep, de poder glosar amb en Bep en el seu darrer glosat, així en directe, quasi per dir en el 100%, o que encara podia glosar. Va ser un glosat molt difícil, veure en Bep tan desmillorat, però ell fins i tot en aquell moment va ser capaç de fer broma de la seva malaltia, donant-te una lliçó de que ses glosador de ses bones i ses dolentes. Jo crec que per jo va ser esglosat on vaig dir, ostres, es pot glosar de moltes coses a part de fer aquelles bromes típiques de tota sa vida i això. Vull dir que es pot glosar de temes que te toquen el cor, que te feren s'esperit, que te fan plorar i que te fan veure el món de moltes maneres. Aquell dia va haver un canvi de xip, així, un canvi de xip, així com diuen. Jo ja pensant en el dia de la seva despedida dins l'Il·lesia, per exemple, en Bep, vam reunir un grup de glosadors i van fer una glosa per on, tots aquells glosadors que vam... Però jo no m'haig sentit capaç de fer aquella glosa, ja que som de llàgrima fàcil, i és una cosa que no m'he perdonat, és una espineta que sempre tindré clavada. Recordant en Bep, crec que també ja li estic tornant aquella glosa que no li vaig fer. Bé, res, que ja m'estic enrotllant. Bep, siguis on siguis, espero que estiguis fotent canya en el personal i fent gloses a quedar fins a quedar rebentat. Res, una abraçada, salut i gloses. Vinga, adeu!

0: Bueno, estem aquí de fora de la bodega Victòria, que avui tornen a començar les jornades d'hivern desglosats que es fan aquí. I avui han demanat ajuda als nanis perquè les preguntes són un poc complicades i jo no en sé prou. Bones, nanis, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Molt animat aquí a la bodega, una temporada més.
0: Una temporada més, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I quan dius o quan dèiem el demanat ajuda als nanis, hem de fer una puntualització. El nostre problema avui que la gent, com sempre, mos ajudi.
0: Exacte, són el que volem. I ara, hauran trobat en Víctor, el primer nani, l'hem de dir. Bones, Víctor, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé.
2: Avui hem vingut a xalar a la bodega.
0: Què li hem de demanar a en Víctor, nani, davant?
1: Bueno, en Víctor suposam que mos ajudarà perfectament i diu, Víctor, saps què és una dècima?
2: Sí, sí.
0: Com us definiries una dècima? Pensa-hi, no frissar?
2: Una glosa en 10 versos.
0: Molt bona, perfecte.
1: Molt bé.
0: Estem acabant d'explicar què és exactament una dècima.
3: Una dècima, en poesia, és una estrofa de 10 versos heptasil·làbics que respon a l'estructura de rimes tancada A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Actualment, emprem aquest concepte amb el sentit específic de dècima espinela, nom que respon al poeta i novel·lista de finals de segle XVI, Vicente Espinel. La dècima és una de les estructures poètiques amb més arrelament als territoris hispanoamericans, sospitam que fruit de l'imposició cultural hegemònica dels processos de colonització per part de l'imperi espanyol. És especialment significativa a la poesia popular i rural, com ara la paia o el repentisme. De fet, una de les compositores més cèlebres de dècimes va ser la xilena Violeta Parra. Actualment, a Menorca, la dècima també agafa relament per part d'algunes glosadores i glosadors, fenomen que genera debat i diferents posicions sobre si pot ser considerada pròpiament com a glosa o no.
0: Bueno, i després de l'explicació de lo que és una dècima, te volien demanar? Què és que li volien demanar?
1: Volíem demanar
0: que
1: també mos ajudàs. Víctor, mos posaries un peu forçat?
0: Un peu forçat, un vers de set.
1: Peu forçat, Víctor.
0: Tranquil, no frissar.
2: Xalarem a la bodega.
0: Xalarem a la bodega. Perfecte, Víctor, moltes gràcies.
1: I seguim aquí a la bodega i mos trobam una altra persona també vinculada dins la glosa.
0: Aquí ho anem trobant, nani.
1: Ana Maria.
4: Hola,
1: I ha vingut ajuda a mos. I ha vingut ajuda a mos, també. I com que n'estem quasi convençuts que mos ajudarà, Maria, mos pots ajudar?
4: Clar que sí.
1: Bueno, vinga jo. Maria, com us pots dir que saps de la dècima?
0: Com definiries que és una dècima?
4: Ara així.
0: Així ràpid.
1: Així.
0: Una dècima, sense entrar en detalls.
4: Són 10 versos, no?
0: Ja està.
4: 10 versos.
0: I tenen les seves coses, però això ja ho sentiràs en el programa, quan te'l sentin, se'm diràs l'explicació.
4: Exacte.
0: Ara te volíem demanar.
4: A veure.
0: Si mos podries fer un peu forçat. Un peu forçat de 7 síl·labes. Na-na-ni-no-ni-no-na.
4: No sé si puc.
0: Però ho pots pensar.
4: Ho puc pensar.
1: Pensa, Maria. Pensa. Ho farem.
4: El pròxim dia heu de venir.
0: El pròxim dia heu de venir. Perfecte, Maria.
1: Molt bé! Molt bé, Maria, gràcies! Seguim aquí amb aquest ambient de la bodega una temporada més i mos trobam amb en Miquel. En Miquel, per supost, en Miquel Camps, que mos ajudarà a definir el que és una dècima. Com estàs, Miquel?
5: Molt bé, i vosaltres què tal? Aquí?
1: Va bé. Vinga, Miquel, anem per feina.
5: Anem per feina.
1: I mos ajudes a definir una dècima.
5: Una dècima. Bueno, jo no soc glosador, però una dècima és lligar 10 versos seguits.
1: Molt bona resposta.
0: I ara que més li hem de demanar, nanis?
1: I ara, ja que tenim en Miquel d'aquí de vora nosaltres, li demanem, Miquel, mos ajudes un cop més amb un peu forçat dintre el món de la glosa?
5: Un peu forçat.
1: Heptasil·làbic, per supost.
5: La bodega és que vostra.
1: La bodega és que vostra, mos diu. Bon peu forçat, Miquel. Gràcies.
0: Visca el gol.
1: Seguim aquí a la bodega i ara trobam una altra persona que mos ajudarà a definir i a seguir amb aquest espai. tenim en el Laia de vora nosaltres i li demanem, Laia, primerament, com estàs?
6: Molt bé.
1: Bueno, estem contents de veure't.
6: Fins ara molt bé.
1: I doncs, nosaltres també. I ens has d'ajudar a definir el que és una dècima.
6: Una dècima és un muntatge poètic de 10 versos que rimen ABBA, AC, CDDC i ha de tenir una continuïtat. No pot ser cada vers a la seva bola.
1: Una resposta genial. Mos ha donat la Laia. Gràcies. Però encara no hem acabat.
6: Ah, no.
1: Ah, necessitem...
6: Jo m'estava prenent una cervesa, eh?
1: Prenc-ho tot de gust. Però, un cop més, esteu ajuts necessari avui. Vinga, mos proposes un peu forçat intersil·làbic.
6: I amb això queda tot dit.
1: Bien, amb això queda tot dit. I amb això queda tot dit, un bon peu forçat, Laia. Gràcies.
6: Adéu.
1: Avam, que encara no acabem aquí, seguim a la bodega, encara seguim a la bodega, i mos trobam amb en Jordi, que també mos ajudarà. Jordi, bones tardes, com estàs?
7: Bones, com va?
1: Va bé, necessitem el teu ajut, sí.
7: Clar que sí.
1: Idò, endavant, què és una dècima, Jordi?
7: Una dècima és una composició de 10 versos que rima.
1: 10 versos?
7: 10 versos.
1: Una composició de 10 versos que rima, molt bé, s'ha respost.
7: Una quarteta, però de 10.
1: Molt bé, com una quarteta, però de 10. Molt bé, Jordi. I encara, doncs, has d'ajudar més. Perquè amb coneixement que
7: tens... No sé gaire, no, però...
1: Amb coneixement que tens de la glosa, doncs has de posar un peu forçat ectosil·làbic.
7: Un peu forçat ectosil·làbic.
1: Vinga, Jordi. Vinga, pensant.
7: A sa bodega hi ha glosa.
1: A sa bodega hi ha glosa. Bon peu forçat, Jordi. Gràcies.
0: Nanis, ara ja s'ha darrere. Us han trobat o no aquí us han trobat?
1: Mira, us han trobat també una persona amb molt de coneixements en sa glosa, vinculada en sa glosa.
0: En Lluís Mir, de Llot de Menorca.
1: En Lluís Mir, de Llot de Menorca. Farem propaganda, també.
0: Clar, home, hem de fer propaganda de les coses bones.
1: Li demanarem...
0: En Lluís Mir li demanarem, abans si sap que és una dècima.
8: Una dècima?
1: Sí. Vinga, Lluís.
8: Saps que és el que fa en Junet?
0: Exacte, és el que fa en Junet.
1: Molt bé.
0: I ara, a partir d'aquesta, te demanarem, m'ho faries un peu forçat, un peu forçat de 7 síl·labes, és a dir, un vers per una glosa.
1: Sí. Per tant, que 7 síl·labes és el teu solari.
0: Ni no. Una frase que... Veniu en Esparc Rubió. M'encanta, Lluís, moltes gràcies.
1: Molt bé. Vinga, Lluís, endavant. Veniu en Esparc Rubió.
0: Bueno, Nanis, ara ja sí que ha acabat el glosat, aquest ha estat un èxit o no?
1: Bueno, ha estat un èxit fantàstic.
0: Ha estat de dalt de tot.
1: Sí. A més, la gent m'ho ha ajudat i ha estat un èxit de dalt de tot. Molt bé.
0: Tenim en Miquel Àngel Adrové, que avui ha glosat de dalt de tot, el campaner que dèiem, no?
1: Ahà, en Miquel Àngel que el trobam aquí fumant amb pipa. Miquel, no mos en pipa que fumis.
9: Normal.
0: Bones, Miquel, com estàs?
9: Va bé, vosaltres?
0: Bé, mira, te volíem demanar, com a darrera definició des d'un glosador, que m'ho expliquis com definiries una dècima. Fàcil, senzill, perquè ho entenguem.
9: I una dècima és una estructura tancada de glosa, així com la glosa menorquina pot ser una combinació oberta de rimes. La dècima és tancada. La se va inventar un senyor que no m'hi entén Espinel en el segle d'or espanyol i la manada d'Octant, primer de manera culta, després improvisada, i té 10 versos amb 4 rimes diferents que se situen amb A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Dit més planament, són dues quartetes que van amb un pont al mig que els ajunta.
0: Vale, molt bé, bona definició.
9: A Mallorca, per lo que sé, va arribar de manera culta. Vale. Gent, sobretot eclesiàstics, que quan s'havien d'entretenir fent un divertimento, escrivien dècims.
0: Per acabar, Nanis, què és que li volem demanar a Miquel Àngel?
1: El forçarem.
0: El forçarem?
1: El forçarem, perquè de peu forçat t'enrotllarem. Miquel, dècima damunt els peus forçats que mos ha donat avui que vespre la gent que també mos ha ajudat. Endavant.
0: Jo els llegiré.
1: Els llegiré.
0: Millor...
1: Sí, perquè jo no duc ses ueres.
0: El primer que tenim és veniu en Esparc Rubió. És una opció. Següent, a sa bodega hi ha glosa. Un altre que tenim és el pròxim dia heu de venir. Després tenim la bodega és ca vostra i el darrer, amb això, queda tot dit. Has de triar 4, evidentment.
9: He de triar 4 de 5.
0: 4 de 5 estaria molt bé. Si en fas 2 també està molt bé. Tot estarà bé.
9: Molt bé.
0: El que vostè vulgui.
1: No te notis forçat, però tria peu forçat.
9: Sí, sí, sí. A veure, en què faig, idò? Si un dia heu d'anar molt...

0: verso se m'imposa. Bé, a sa bodega hi ha glosa i amb això queda tot dit.
1: Hola, boníssima, Miquel, moltes gràcies.
2: Molt bona. Jo diria que ha fet peu forçat i no s'ha notat esforçat. Molt bona, Miquel, gràcies.
0: No ho havia fet mai, per tant, és la primera vegada.
1: Gràcies, Miquel Àngel.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
1: Adéu, salut. Adéu.
3: I per acabar el capítol d'avui, una estona de glosat amb n'Esteve Barceló, Esverderol, n'Aurora Brullet i un servidor a guitarra. Salut i glosa.

0: Molt bé. I ara m'explica això.
1: Bueno, idò, Aurora, ja hem acabat el cinquè capítol.
2: Acabadíssim, i ja mos podem preparar pel següent, que serà el sisè i el darrer d'aquest podcast.
1: Oh, quina pena.
2: Però no passa res, dissabte 22 de novembre mos trobam en el torneig de glosa a migjorn.
1: Vinga, idò, salut i glosa.
2: Salut.

0: Na Laura, jo m'interessa particularment demanar-te per el treball que has portat aquí en aquesta edició, pel vincle que per tu té aquesta idea de la fotografia a Banyoles com a territori. Trobes que hi ha un ritme i una particularitat sobre aquest territori?
1: Sí, o sigui, Banyoles al final és un lloc que és molt bonic, objectivament, i sí que sento que ha estat molt fotografiat i també tenint en compte que tenim molts fotògrafs molt bons a Banyoles que també, doncs, d'alguna manera han mostrat el lloc i l'espai. Llavors, sí, o sigui, a mi m'agrada molt fotografiar Banyoles i això, i també volia mostrar d'alguna manera com podria ser Banyoles d'una manera més distorsionada o que això, d'una realitat més diferent però que segueix sent Banyoles.
0: Has mirat Banyoles amb uns altres ulls,
1: Exacte.
0: d'alguna manera.
1: Sí.
0: Hi ha algun molt particular també a la teva fotografia, que és l'experimentació i pensar no només en el format fotogràfic, sinó intervenir en aquests formats i pensar-los des d'altres òptiques. Com és aquesta experimentació i per què?
1: Sí, al final tinc 19 anys i he

0: Me endevinar què era la foto.
1: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Jo diria que estàs una mica, corregeix-me si no és així, però de ressaca després d'aquesta rebuda del bus, no? Perquè deu haver sigut molt loco. M'he saltat premis que ha apuntat en Macià, que ha preparat una mica el guió d'aquesta càpsula, que no hem dit encara, per cert, que estem a Cel·luloide.
1: Es va, és el nom de la secció.
0: Sí.
1: Bueno, el d'ahir mare.
0: Bueno, sí. I això, com he simplificat molt i he resumit molt, però
2: està perfecte.
0: Ha circulat molt més del que hem comentat. Com estàs vivint això? Vull dir, entenc que estàs en altres projectes, perquè ja ens ho has comentat off the record, però...
2: O sigui, és xulíssim, la veritat. Jo crec que quan fem projectes audiovisuals o quan fem qualsevol tipus de projecte artístic, el que vols és que la gent el vegi. I que faci circuit de festivals, al final vol dir que hi ha molta gent d'indrets que no t'imaginaves que de cop veuen el que has fet i comparteixen, i això és xulíssim. També és una mica perillós perquè és addictiu. I ara quan passa el temps i no en tens cap altre que ensenyar, penses, vull tornar a viure aquesta sensació, no?, de tenir alguna cosa, portar a un festival, veure-ho en pantalla amb gent i gaudir-ho.
1: Has de treure un altre disco.
2: Sí, totalment, totalment.
1: I recordes, ja que clar, no passa gaire, que projectes petits, que segurament en el moment de fer-lo i acabar-lo no sabies, no?, quin recorregut tindria, i ara que ja l'has viscut, tens algun... allò, un record especial, o que diguis, hòstia, mira, just en aquell territori o en aquell lloc va tenir una rebuda totalment inesperada, diferent, o no sé, quina rebuda o retorn has tingut significatiu per tu?
2: Sí, jo crec que n'hi ha com dos, per diferents, ¿vale? També perquè sempre em passa que no puc decidir entre dues coses i dic les dues, ¿vale? Però crec que l'estrena allà al South by Southwest, que té un nom terrible per recordar, però sí. Va ser com la primera vegada que es projectava, i a més, clar, al final has d'anar als Estats Units i els festivals de curts documentals tampoc no tenen molts recursos, llavors hi vas sola, no? Vull dir que no és que tinguis el suport allà que diguis, venen tots els meus amics i l'equip i la família, clar. No, tu hi vas sola i estàs a l'altra banda del món,
0: clar.
2: I de cop és la primera vegada que ho veus amb gent i va ser xulíssim. I, o sigui, ni que se t'acostessin tres persones a dir-te el que els hi havia generat o el que els hi havia, no sé, passat pel cap quan l'han vist, o sigui, em va semblar espectacular. I no és, o sigui, no és el meu primer curt i no és la primera vegada que em passava, però sí que tinc com un record molt especial d'haver viscut això, potser tan lluny de casa, tan vulnerable, diguem-ne, estàs allà sola i que et passi això. Va ser com molt màgic.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

a un punt indeterminat. Dins de l'infinit aquàtic, les corrents

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: L'home arriba al cim de la seva saviesa quan tot el que fa és tan clar com el que fa la naturalesa. Gaston Soublet.
2: Ses mesurades, amb Carles Mayans.

0: Per molts és de primera et sabut i assumit que la pagesia, a banda de produir aliments per la població, també és sector principal en el manteniment i conservació del territori. No entendríem una Menorca sense les estanques i les parets seques o els barrancs que han sigut adaptats per fer-hi agricultura des de temps immemorials. En els darrers temps tornem a escoltar un clamor que exigeix una defensa del territori per fer front a una recurrent onada destructiva i especulativa que torna a amenaçar la nostra illa. En aquesta lluita universal veig un paral·lelisme, des de l'enorme diferència en el context, amb les lluites indígenes per la defensa dels seus territoris. Allà, les empreses occidentals expropien i roben les terres habitades, destruint formes de vida i entorns naturals i culturals on les comunitats hi han viscut per milers d'anys. Em sorgeix la pregunta de si el que defensam aquí i allà té una font comuna. Et s'amenaça a la mateixa? Com defensam aquí i allà el nostre cos territori? Avui tenim el privilegi de poder conversar amb en Toyo Pons. En Toyo ha viscut molt de prop la lluita per la defensa del territori, tant acompanyant comunitats a Mesoamèrica i Amèrica del Sud, com posant el seu propi cos en la feina i la lluita aquí a Menorca. Benvingut, Toyo.
1: Gràcies. Molt content de poder participar en Ràdio Far.
0: Bueno, és un gust per nosaltres també poder tenir aquesta xerrada. En Toyo i jo no ens coneixem. De fet, ha estat curiós perquè ha estat a través de Nòscar, una persona que viu a l'Amazones en aquests moments, que m'ho ha recomanat fer aquesta conversa, així que en part li dedicam a ell també.
1: Sí, Nòscar González.
0: I el saludam des d'aquí, des de Menorca.
1: Sí.
0: Bé, la primera pregunta és, què és per tu, la terra?
1: La terra. Bueno, jo tota la vida he estat, o vaig a ser fuster, fins als 50 anys, i per tant tenia una visió un tant minvada del tema de la terra, fins que vaig tenir la sort de conèixer el poble indígena Mapuche de Xile, que allà vaig entrar dins el seu cor en quant a tot el que feien, com ho feien, per què ho feien. I allò, la veritat, me va canviar molt la visió de la terra, del concepte de terra. Ells, el seu nom ja ho diu, en Mapu, vol dir terra, i Che vol dir gent, gent de la terra. I és una gent que tenien una extensió de terra molt gran a Xile. Quan va arribar la colonització espanyola, van aconseguir aturar-la precisament en el riu Biobío. I ells van seguir en la seva cultura, i la seva cultura bàsicament és la terra. La terra és el seu, no sé si és la paraula adequada dir el seu déu, però és el punt de partida de tot. És a dir, la terra ens ho dona tot el que necessitem per nosaltres sobreviure. I ells això ho acompanyen en tota una cosmovisió de tot, de l'univers. I això me van enganxar, la veritat. Ho vaig trobar superinteressant i me va agradar molt. I se va ser aquesta. La terra és el punt de partida. La terra, en tota la seva complexitat, però per ells, la seva raó de ser és que hi ha terra. I quan els hi han expropiat les terres, clar, ells s'han trobat com a orfes.
0: Bueno, xerrarem. Has tocat un tema que tu a la teua vida ja intuïm que t'ha marcat molt, que ha estat aquesta relació amb el poble Mapuche. M'agradaria mirar un poc cap a la trajectòria de lo que te va dur també en aquest camí, en aquest encontre, no? En aquesta trobada amb el poble Mapuche. Com comença aquesta història?
1: Sí, aquesta història comença perquè jo vaig estar, a partir de l'any 1987, vaig estar amb el Comitè de Solidaritat amb els Pobles d'Amèrica. I aquest comitè, en principi, està pràcticament només està lligat a la història de Nicaragua, que era un poble en lluita per un dictador que era en Somoza. Però dins que, a partir del 87 vam establir relacions amb una ONG de Barcelona que és de So de Pau, i encara es diu So de Pau, i ells tenien una visió més indigenista, més que política d'ideologia de partit. I la veritat és que vam aprendre molt amb ells i amb la gent que vam dur aquí a través d'ells. I a partir d'aquí van dir de fer una visió més cap en els pobles, més que cap en els partits o grups polítics, fer una visió cap en els pobles, i en concret vam encalar un poc amb els negres d'Amèrica, de Brasil en concret, que havien estat esclaus i havien aconseguit escapar de l'esclavitud a través de selva a dintre. I, per tant, van fer brigades cap a la selva profunda de l'Amazones a través d'un amic que era de So de Pau, que hi va viure uns anys amb ells, amb aquests negres, aquests poblats negres. I van fer brigades que van anar cap allà. I després també, a l'any 93, arran de quan hi va haver el famós celebració de els 500 anys de 1492, el 92, hi va haver una alternativa a nivell d'estat espanyol per veure que no tot eren flors i violes, sinó que aquella invasió cap a Amèrica havia vacil·lat molt en els pobles indígenes. I aquí també van conèixer a un dirigent mapuche de Xile. I també van conèixer aquí, amb aquesta trajectòria, van conèixer en esquí, després va ser president de Bolívia, Evo Morales, però en aquell moment que va estar a Menorca, l'any 93, era perseguit, era un perseguit polític de Bolívia. Bé, total, que ens estem apropant més a una relació, més que d'ideologies, a una relació de, no sé, dir-li de pobles, d'essències. Mm.
0: I vosaltres des de Menorca, aquesta associació, quina era la vostra motivació per fer aquesta feina? O aquest acompanyament?
1: Com diu el nom del comitè, de solidaritat amb els pobles d'Amèrica. Érem oberts a qualsevol cultura que volgués defensar els seus drets. Mm-hmm. I això va ser el punt d'entrar, d'eixamplar el camp d'Amèrica, i vam anar en aquests diferents puestos per... I mira, en Òscar González, que és el primer que ha sortit en el programa, el vaig conèixer perquè vam fer l'any 94, vam fer la primera brigada pròpiament menorquina cap a Nicaragua, i en aquesta brigada que van anar per fer una escoleta d'infants a Nicaragua, a la costa de l'Atlàntic, a Bluefields, ahir vam anar per fer una escoleta d'infants. I aquí vaig tenir molt bona relació amb Òscar González.
0: Sí. I Bueno, llavors això forma part de, un pot, de la teua vida. Seguem fuster aquí a Menorca, t'involucres amb aquesta associació i és una època de viatjar molt també, no? I d'entrar en contacte amb la realitat també en aquestes comunitats.
1: Exacte. Va ser aquest procés. Jo feia de fuster a Ciutadella, però la veritat és que ja me trobava un punt en què la fusteria s'havia mecanitzat tant, ja havia perdut molt la seva essència, molt de productes químics, molt... O sigui, ja no m'hi trobava com era el meu origen de fuster. I va ser en aquest període, finals del segle passat, el 98, 99, 2000 i tal, que vaig connectar amb els indígenes, que hi va haver una lluita molt profunda, i aquesta lluita, o sigui, va acabar en un moment, diríem, un tant funest, perquè es va perdre la batalla que es podia guanyar, i jo després me vaig quedar, bé, això ha anat malament, però jo he après molt d'ells, sobretot l'amor a la terra, i a partir d'aquí me vaig dir jo mateix, tinc que fer un canvi de direcció, vaig deixar la fusteria, que en aquell moment la tenia associada amb el Moisés Dols, i van vendre la fusteria i jo me vaig fer pagès, vaig decidir, vull anar a veure que és que hi ha la terra, que Menorca té terra i té problemes en la terra, i jo hi vull entrar, i vaig entrar dins aquest món.
0: D'acord. I això, si ho situam cronològicament, arriba, o és un procés que arriba després de tu conviure amb els maputxes, sí, també, i d'haver... que et va capgirar un poc o, bueno, o col·locar la teua visió,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, sí.
0: Conta-mos un poc d'aquesta experiència amb la comunitat Maputxe, o el poble Maputxe.
1: Sí, el poble Maputxe és un poble que això que es té, la seva direcció principal és que és com us diu i que és com us dona la terra. I, mira, hi ha una cosa, un detall, que va ser el primer viatge que va ser que el van fer el 98. Hi havia en Cristian, de Ciutadella, a Rastas, i en Didac, el que ara és el jefe de policia de Ciutadella. Eren nosaltres tres que van fer la primera brigada cap a Xile. I amb això, l'amica que dirigent que havien conegut mos va dur en el Biobío. El Biobío és una zona dels Andes, los altos del Biobío. I allà que hi havia? Hi havia unes dones que defensaven, en el preu que fos, defensaven que aquella terra no es podia convertir en fer... com es diu allà on te'n vas en saigo?
0: Un pantà?
1: En pantans, sí. Però en català quina... és una altra paraula. Però bueno, sí, pantans...
0: Preses.
1: No? Preses, això mateix. Volien fer, Endesa volia fer 11 preses. Quan nosaltres vam arribar allà, ja n'hi havia una de feta, de ses 11. I anaven cap a la segona, que la segona és allà on aquella terra la controlaven aquestes 7 dones. I aquestes 7 dones estaven totalment en contra de que la terra es convertigués en una presa. Bé, la qüestió és que mos duen a conèixer aquestes dones i entrevistam a la dona més gran de ses que hi ha allà. I estàvem gravant amb una vídeo de càmera d'aquell temps i tal, i un moment donat jo li dic que mos expliqui quina sensació té en la seva terra i que, si ho vol, ho expliqui en la seva llengua. I, bueno, aquella dona es va posar a xerrar i va ser espectacular perquè a la vegada que no va entendre res de lo que va dir, ho va entendre tot. Que quasi van plorar i tot, perquè era emocionalment impressionant com aquella dona defensava la seva terra. I això va ser al principi, per això jo dic que aquí jo vaig quedar prenyat d'aquesta conversa cap a la terra. I a partir d'aquí vam participar en moltes activitats seues en relació a la terra, tots els protocols que feien, i bueno, i va ser molt, molt interessant durant el llarg de 5 anys.
0: Sí, bueno, jo també, la meva pare és xilena i té part del seu llinatge, és d'ascendència maputxa, i també m'ha contat, no, molt, diverses coses sobre aquesta cultura, i me sembla fascinant això que dius, no? També el lligam que tenen tan, tan fort i tan guerrero també amb defensar el territori, el qual és molt inspirador en molts d'altres moviments, no? en molts d'altres llocs en el món. Pensa aquí en Menorca també, no? El que plantejava un poc en el principi, de quina és la diferència amb com ho defensen allà i com ho defensam aquí, no? I tu que ets pogut viure les dues maneres, com ho veuries o com ho veus?
1: Bueno, allà tenen una percepció molt col·lectiva. Uh-huh. És a dir, allà entre ells se xerren de penyis i lamiens, que vol dir germà i germana, siguis d'allà on sigui. I tenen una visió molt comunal. I la terra és per allà on passen tots els seus rituals. En canvi, aquí, no. Aquí està dins la cultura, diríem, occidental, cristiana, i la relació amb el camp és, en certa manera, és un poc individualista. Vull dir, hi ha lloc, i allà on arriben les barreres ja s'acaba el món. Perquè aquí a Menorca hi ha hagut intents de fer cooperatives i del camp, i desgraciadament no han tingut massa sort. És diferent perquè ells estan dins, no de la terra en si, és la cultura de la terra. I la cultura de la terra és molt profunda, és la seva raó de ser, i tot va amb això.
0: Sí, me dóna la sensació que potser allà a la terra es tracta des d'una, i que no és un cliché, que és com una mare, no?
1: Sí.
0: Des qual ells, o la cultura, les persones, igual que els animals, i tot el que hi creix,
1: sí.
0: Hi ha una horitzontalitat amb tot això,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I te va d'aquí a Occident. Bueno, seguim amb aquesta mirada més materialista, sí, també de la terra, no?
1: Sí.
0: Encara que intentem fer o fem agricultura ecològica i tot això, sí, la connexió, el vincle, no és tan profund.
1: No, ni molt manco. Jo estic molt content de ser... Clar, jo quan vaig deixar de ser fuster i me vaig fer pagès, de fet vaig conèixer un món nou, perquè el món del camp, jo vaig veure que era un món paral·lel en el món dels pobles. És a dir, cada poble té la seva història i tal, però els pobles tenen una manera de funcionar i el camp en té una altra. Això ho vaig veure molt prest. I amb el veure-ho prest també me va dur a voler entrar dins aquest món. I clar, jo, el món general del camp de Menorca no el vaig conèixer. Jo vaig conèixer més el sector qui estirava cap a una producció ecològica. Bàsicament, la majoria d'esquerra eren verdolers, és a dir, feien verdura. També n'hi havia qualcun que tenia animals. Però aquí vaig conèixer una gent de Menorca que per jo va ser un descobriment, gent gran de Menorca, i joves, que aquí es deien per sa terra. No en sa visió que tenen allà a Xile, però sí una visió de que sa terra, i jo això ho vaig descobrir també, és com sa terra té una manera que t'enganxa, és a dir, si tu... O sigui, ningú, com ho diria, a lo millor jo puc fer de sabater i no agradar-me les sabates, però el que no pots fer mai et sapejés i que no t'agradi el camp. Mm. És impossible perquè l'odor que la feina del camp queda compensada per la gratitud que te dona emocionalment i sensorialment la terra a tu.
0: Hi ha una intimitat molt, molt forta,
1: molt
0: no?
1: Molt forta, sí.
0: Que també és possible que es doni amb altres professions, però sí que es ve que fer feina en la terra
1: és una altra dimensió.
0: És una altra cosa, sí. És una altra dimensió.
1: Jo crec que... Perquè jo he estat fuster i m'agrada la fusteria i tal, però la terra... Ets a terra. I jo inclús he arribat a pensar que no és tu qui tries a terra, ets a terra qui te tria tu. Perquè és com entrar dins un Olimpo, però no seria això, però sí, és un altre món.
0: Mm. I això ho trobo un punt superinteressant, perquè també avui en dia veig que, bueno, sí, hi ha una divisió, no?, entre la... cultura ecològica, d'agricultura regenerativa i el món de l'agricultura convencional. I me sembla molt perillós això, perquè el punt que mos connecta crec que és aquest, que és aquesta intimitat, que la gent que fa feina al camp, ho faci com ho faci, sent amb la terra, no? Sí. I me sembla interessant quan t'escol de dir... Potser per aquí podíem trobar un punt, un nexe d'unió, també, no? Entre tota la gent que feim feina al camp.
1: Jo tots els pagesos que he conegut de Menorca, tots, sobretot els joves, que podrien fer una altra cosa, inclús tamat econòmicament estar millor del que estan, però no, estan com a casats, com a enganxats en la terra. Són joves, però ells tenen molt clar, i m'encanta que hi hagi joves a Menorca que s'interessin per la terra. Perquè ho trob super, super, super interessant.
0: Yeah. Bé, si et sembla, fem una petita pausa ara i seguim després, però abans, si tens una cançó que mos vulguis recomanar per escoltar durant aquesta pausa.
1: Bueno, potser seria d'en Paco Ibáñez, Palabras para Julia.
0: Palabras para Julia d'en Paco Ibáñez. Idò, la posam i tornem just després.

0: Bueno, tornem aquí amb en Toya Pons i Toya, seguint un poc el fil de tota la història, dius que vas decidir tancar l'empresa de fusteria i anar cap al camp. Com va ser aquest projecte?
1: Una revolució personal, perquè va ser un canvi total en la meva vida. Vull dir, si anava cap al nord, ara me n'anava cap al sud. Era totalment diferent, però me va enganxar a la terra i me vaig, juntament amb en Carlos Pons de Ciutadella, vam fer un terreno que mos van deixar uns amics, vam fer això, fer verdura, i van començar a fer això de fer la canasta, cercar gent que volgués cada setmana rebre una canasta de verdura que nosaltres els hi servíem, i van anar fent. Després, per circumstàncies X, en Carlos ho va deixar i jo vaig seguir, i res, el contracte que jo tenia en sa terra, en sa gent de propietària d'aquesta terra, era de 10 anys, i vam fer això, 10 anys, així. I, bueno, com que volíem que la cosa tingués més que sa verdura en si, amb en Carlos. I van dir de fer com un petit papers cada mes, més o manco, que es deia, perquè en el lloc li van posar, a la terra que estèiem, li van posar de nom el bio-bio de baix, que era el contrapunt de los altos del bio-bio, on viuen els maputxers. I aquí van dir de fer com un escrit cada mes d'informació i de relació amb els nostres clients, que és de la finestra del bio-bio. I, bueno, i els hi contàvem el que hi havia passat aquell mes, si hi havia qualque notícia interessant, la comentàvem, i anàvem fent, i la veritat és que va ser... Després aquí també vam intentar cercar el màxim de relació amb altres pagesos, ecològics sobretot, que la van tenir a nivell individual, però no van aconseguir a nivell col·lectiu fer una organització capaç de poder, per bé de tots, poder tirar endavant. Perquè aquí jo el que vaig veure és que a Menorca els menorquins, m'agradi o no m'agradi, no tenim una virtut col·lectivista. Tenim una virtut individualista. I...
0: En aquest sentit de som caparruts...
1: Som caparruts individualistes, perquè aquí a Menorca hi ha hagut dues experiències de cooperativa i per desgràcia van acabar totes dues molt malament. Però això, però per exemple hi ha en Tito i en Nanuri, no sé si els coneixes, que ells van estar dins aquesta segona cooperativa i van acabar malament, però ells, el que te deia abans, ells seguien en sa terra. He conegut altres, com en Dani de Parella, que ha tingut revessos molt forts econòmics, però ell, caparrut, a sa terra, et sa terra. En marge n'està, també, que va tenir un revés, però ell va seguir en sa terra. Gent de sa banda d'amor, qui també estan molt... I després he conegut gent gran de Menorca, gent ja amb experiència, que una sabidoria de sa terra, que per jo està com... No sé... Uns grans mestres, sí, una enciclopèdia, perquè... Clar, perquè amb això tu me deies que tu havies fet agricultura biodinàmica, no?
0: Sí.
1: Bueno, nosaltres quan vam començar amb en Carlos teníem tot un espectre davant i miràvem tots els camins que hi havia de l'agricultura que volíem fer. Mm-hmm. I va arribar un punt que van dir, i et diré per què, perquè hi havia la cultura biodinàmica, a nosaltres en principi ens interessava, però la cultura biodinàmica tenia un calendari propi. Sí. I nosaltres, per altra banda, seguíem el calendari de la Lluna, el calendari que és molt popular avui en dia. I ens van trobar un moment determinat en què la biodinàmica ens deu una cosa i el llibre de la Lluna ens deu una altra.
0: Clar.
1: I a partir d'aquí van dir, Carlos, tu i jo, el que han d'anar és a la cultura menorquina.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí van connectar amb en Joan Serrat, amb en Guillem Genestà, amb en Nofre Gunyalons, amb en Tiago Andreu, i van decidir això. Anarem segons els seus paràmetres de com, quan hem de sembrar i han de fer les coses i tal. I van decidir fer-ho en base a la tradició cultural menorquina de... Perquè em van conèixer molt de tipus. La regenerativa, la d'en Caballero, aquell... Van conèixer bastantes de cultures, que totes ens semblen molt interessants i molt bé, molt bé, però nosaltres vam triar la menorquina.
0: Clar. Bueno, és que al final també jo penso que es tracta d'adaptar a lo que les necessitats del terreny i personals també te demanen, no? Perquè si no caim també amb unes receptes i seguir fil per randa lo que es... Sí. Algo que es converteix en un dogma, dieu, i tampoc hem d'anar per aquí. Tot és context, també,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Així ho vam fer. Nosaltres tenim en compte tots els elements, els trobàvem interessants, però els nostres guies eren aquestes persones. En Joan Serrama va fer un llistat dels temps... el temps de sembrar i tot, i cuir, i per això era la meva bíblia dins el camp.
0: Sí. Bueno, producte local també, a nivell de coneixement.
1: Sí, sí, coneixes la terra, coneixes des de Menorca, les varietats...
0: Sí. M'agradaria tornar un poc en el tema que has dit del col·lectivisme i el cooperativisme aquí a Menorca. Tu quin... Així a bote pronto, quin element creus que és que falta o no sé, que impedeix o que ha impedit en les experiències que no funcionés?
1: No sé, el que t'he dit, que els menorquins, quan feim feina en col·lectiu, tenim un ull a el que feim i l'altre ull a veure què fa l'altre. No tenim un... Així és com hi ha cultures, com les indígenes que he pogut conèixer, o com he sentit xerrar del País Basc, que són cultures que tenen bastant de cercar l'unió col·lectiva com a punt de força.
0: Mm-hmm.
1: I a Menorca no. A Menorca jo vaig veure que... per les experiències de les cooperatives que hi ha hagut i per les relacions que vaig tenir, no sé, a Menorca s'ha de cercar no sé quina fórmula perquè els pagesos, en definitiva, puguin tenir una força que tinguin un pes dins la societat, perquè han de pensar que els pagesos, igual que els pescadors, són el sector primari, essencial. És a dir, tot el que xerra d'ambientalisme i de... que es diu això, de sostenibilitat i tot... Si els que tenen que regir Menorca haguessin de pensar en la importància econòmica, estratègica, cultural i de tot que té el sector primari, jo crec que la cosa canviaria. Perquè el sector primari, és a dir, que la gent també, en lloc de fer-la fora del camp, és a dir, el sector poble hauria de tenir més en relació amb el sector primari, amb el sector camp, per crear més vincles de tot tipus, econòmics, emocionals, socials, etc.
0: Això és un tema que xerràvem amb la Núria, de Sort de Baix, que també vam fer una entrevista fa unes setmanes, i xerràvem molt del mercat, no? Del mercat com un espai on aquests vincles hi tenen cabuda, no? El vincle del poble amb el camp. Però n'hi ha d'altres també, però crec que sí, que aquesta connexió igual aquí a Menorca hi és més, no? Però aquesta intimitat no hi és.
1: No.
0: I crec que sí que seria un punt important també per, bueno, perquè la unió aquesta no sigui només dels pagesos entre ells, sinó que com a poble necessitem el sector primari. És una necessitat.
1: És que dins una visió personal meva idealista, Menorca per jo és com un tresor. Un tresor en brut. Perquè Menorca és una illa de 50 quilòmetres per 30. És una illa petita, però és una illa, en tot el que vol dir una illa, té tots els recursos. Tots els recursos. És a dir, Menorca quasi podria viure per si mateixa. En tot. I és una llàstima que el sector turístic, que podria ser un sector com un altre, com el bisuter o com el sabater, resulta que és el sector que ho arrolla tot i s'ho endú tot per endavant. I no sé, mos fa perdre un poc el nord en els menorquins com a part col·lectiva, com a part d'illa.
0: Sembla que hi ha una... Com que hi ha una identitat que es perd també, no? Perquè, bueno, vivim de cara en el turisme, però i nosaltres, mos hem plantejat quina que volem, com a poble, però això també...
1: No
0: mos ho hem plantejat, però clar, és que això també necessita un poc una consciència de... Com el que xerraves del poble basc, potser, o el poble maputxe, del bé comú. No? I què és el que necessitem per subsistir, per viure amb abundància i per tenir una vida bona, no?
1: Sí.
0: I el turisme és com una... Sempre
1: és un verí, una falsa
0: promesa, no? De que vindrà l'abundància a través d'una cosa que ve d'en fora.
1: Quan jo era petit, jo tenia 71 anys, quan jo era petit, un turista era un marciano. Literalment, era un marciano, era una persona d'un altre món que Menorca. I ara, sobretot, el que existiu és...
0: Els marcianos som nosaltres.
1: Els raros som nosaltres. Sí, ho has dit bé. I els turistes s'ho enduen tot per endavant, perquè ningú té mala voluntat. El turista que ve, ve per veure, conèixer i tal, no? I nosaltres també feim de turistes si anem a una altra part del món, no? Però la qüestió és quan a Menorca el sector turístic s'endú... Jo no sé, jo no som economista, però jo crec que el sector turístic s'endú més del 50% de tot el que és Menorca. I, per tant, ja feim una situació desproporcionada. Si hi ha sector primari, secundari i terciari, haguéssim de cercar un equilibri entre aquests tres elements que tots, d'una manera digna, poguessin tenir sortida, jo crec que canviaria. Però bé, bueno, és que jo veig que els polítics van per altres ondes i no...
0: Sí.
1: No, podran dir qualque frase naturalista o ambientalista, però no sé, no sé.
0: Sí, sembla que jo tens la sensació aquesta també que falta això, una prenit son seriós realment, no? I sembla que la política, bueno, és un show al final, es diuen moltes coses i es fa un teatre, però no es veuen tampoc persones que diguin, venga, això és un tema important i és un tema que pot definir el nostre futur i com vivim en aquesta vida, i això no hi és. I no sé si tu també notes un poc una resignació del poble de Menorca amb aquesta situació.
1: Sí. Home, jo, com que jo tinc 71 anys, jo ja estic en la tercera fase, jo dic que ja estic a la sala d'espera de la Parca, quan me cridi me n'anaré. Però, no sé, m'agradaria que això, bueno, que hi hagués un ambient, una cultura més social, més que discussió ideològica. I que miréssim més per als sectors reals que viuen, a veure com crear una vida millora i més sana, en definitiva, per tots. Vull dir que no...
0: No es demanar res de l'altre món, tampoc. O potser sí que és de l'altre món.
1: Sí, potser sí que ho has
0: de parar. Però has de sentir comú, també.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte.
0: Es poder caminar cap a una vida amb salut, amb cuidant el territori i podem viure bé.
1: Sí.
0: I sembla que estem un poc en fora d'això.
1: Sí, i més ara que se va a la cultura de sodi, a la cultura... contra els immigrants... contra la llengua, contra acceptar la diversitat de menorquins que hi ha a Menorca com una lògia, una cultura, o més cultura, més que com a punt d'uns contra els altres. Igual que els partits sempre, i per sistema sempre, cada partit té tota la raó i tots els altres van equivocats, pues, els que són racistes també, els nostres, els blancs o els cristians o el que sigui, som els bons i tots els altres són dolents. I això és una cosa que és més absurda no pot ser. Perquè... per tot hi ha bona gent i per tot hi ha mala gent.
0: Com entenen dins la cultura maputxa que tu has viscut? No sé si vas poder endur-te un poc una noció de com entenen aquesta lògica més conflictiva, violenta, patriarcal. Com la veuen ells? Saps què vull dir?
1: Sí. Ells, ja ho he dit des del principi, ells tenen una visió molt col·lectivista. Són molt germans i germanes i es respecten molt. Jo, per exemple, una cosa que me va xocar molt, en el primer viatge que vam estar en contacte amb famílies, pobles petits i tal, i és de que mai vaig veure un pare o una mare que renyés un fillet. I, per altra banda, vaig veure els fillets el respecte que tenien pels pares, per les mares i pels avis.
0: Mira tu,
1: Sí, però... O sigui, hi havia un ambient natural. Jo allà, perquè allà hi havia totes les generacions dins una família, hi havia des de bebès fins a gent molt gran. I entre ells hi havia una harmonia que jo me vaig esbadalir perquè vaig venir aquí, vaig tornar a Menorca, i res més ben dit que allò que diu en Serrat, una canció que diu... eso no se dice, eso no se toca, eso no se hace. I allà, això no... Bé, clar, que allà també ets...

0: El tema de geriàtrics, jo els trobo un poc patètics. Mm. Perquè què és el que feim en realitat? En realitat han creat les condicions perquè la gent gran que no és productiva se retirin. Clar, jo, per exemple, vaig tenir sa mamà uns dies en el geriàtric de Santa Rita i per jo era molt fort estar allà, perquè allà, és a dir, si un avi de 90 anys està dins una família, per tant, veu un fiat, veu un jove, veu un bon home, veu una dona i veu un gran. Però dins un geriàtric només veus gent que hi ha de tot, mm. però només veus un ambient, només veus una cara de sa vida.
1: Sí.
0: I això, allà no ho vaig veure, allà sa gent, encara en aquell moment, igual que quan jo era petit, que no existia mm. geriàtrics ni res d'això, sa gent gran vivia amb tothom.
1: Mm-hmm. Sí, sí. Bon, això també xerra molt de la relació, amb, en aquest cas amb familiars, amb persones, no? Molt utilitària, però potser té un paral·lelisme en com tractant la terra, també.
0: Sí.
1: En tractant ca nostra.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Mm. I això és... És a dir, tot és una qüestió de cultura. Jo crec que el tema principal de la nostra vida, de la vida social, és tenir cultura. I la cultura, no sé per què, és una cosa com marginal. Avui en dia, el que va, el que comanda tot és la tècnica, la informàtica, la intel·ligència artificial, els programes, la tele... I, en canvi, la qüestió cultural en si, sobretot lectura, escoltar, aprendre coses, que hi puguem tenir una relació directa, com pot ser la terra i Menorca, perquè amb això hi podem tenir una relació directa cada dia. I a veure què és que podem fer perquè aquesta relació sigui positiva, constructiva i el que de el principi cultural.
1: Sí.
0: Això és la base. De... Mm.
1: Bé, crec que també una conversar és crear cultura i per això estic molt content i agrair que hagis vingut i haguem pogut conversar i, bueno, i treure... idees per la gent que mos escolti també, així que moltes gràcies per haver vingut en aquest programa.
0: Gràcies a tu i a vosaltres que foteu una feina que val la pena, mm. que una ràdio és un element precisament col·lectiu, aglutinador, i això jo ho trobo super, super interessant.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: I a tots vosaltres vos deixem una cançó seguint en sa línia xilena de na Violeta Parra, Arauco tiene una pena. És la setmana que ve. Salut i terra.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

arriba un aire fresc d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada, em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Benvinguts, mariners i marineres, d'aquesta mà de contes. I avui ho fem ben acompanyats. Al meu costat tinc un artista de sa paraula narrada, una animorada també dels contes i, per suposat, una gran narradora. I és que de so va el tema d'avui, de dones. En paraules de la investigadora i filòloga Marina Sanfilippo, quan es xerra de narració d'històries i contes, els tòpics que ràpidament mos venen en el cap oscil·len entre sàvia adorable, que conta contes en els seus nets, el caliu del foc, per entretenir-los i ensenyar-los com és la vida, i per altra banda, la seductora Xeresade, que amb les seves paraules enlluernen el califa, intentant desactivar la set de venjança d'aquest. I avui en dia continuem amb aquesta tradició i amb aquest imaginari de sàvia i Xeresade. Tot i que hi ha un munt de narradores amb milers de coses que dir que es troben a primera fila. La majoria, però, segueix xiu-xiuejant en espais domèstics o en àmbits públics menys prestigiats que l'escena, com poden ser les escoles o les biblioteques. Mentre que els programes dels festivals de narració oral, ja sigui a nivell nacional o internacional, s'omplen de noms masculins. Així que mentre el dret a prendre la paraula públicament ha estat un privilegi històric dels homes, les dones han estat grans transmissores de la cultura popular de tradició oral, tant a les cultures ancestrals com a l'actualitat. Et sap que molt dels grans recopiladors de contes com són els germans Grimm i d'altres tenien a dones com a informants privilegiades, però sempre des de sa posició de transmissora i mai com a creadora. Potser perquè la narració oral és un ofici artístic o un tipus de comunicació efímer i mancat de legitimació cultural. I perquè, finalment, l'experiència de contar contes sempre l'acabem relacionant més amb el món de l'educació infantil i amb l'experiència del cuidat. Com us vinc compartint des del primer podcast, la narració oral és transmissora d'aquesta memòria col·lectiva, però també de la personal. A més, és sanadora, provoca la trobada al voltant de sa paraula i mos permet conèixer i imaginar. I això, a escena o a la cuina de ca nostra, no hauria de ser ni d'homes ni de dones. Ara, també us dic, però, que narrar una història a viva veu en públic significa prendre sa paraula, aixecar sa veu, ocupar el centre i posar-se sota el focus per atreure sa atenció. És convidar a escoltar en un acte de comunicació completament íntim. Vindria a ser tot un acte d'empoderament, ara que està tan de moda aquesta paraula. I potser ja va sent hora. Compartida aquesta reflexió, què us sembla si li donem pas a la nostra convidada i que sigui ella qui prengui sa paraula avui? Aquí asseguda en el meu costat tinc Anna Raquel de Manuel. Benvinguda en aquesta mà de contes. Explica'ns, per qui no et coneix, qui és Anna Raquel de Manuel?
2: Bé, quina gran pregunta de vida. Jo crec que això cada dia canvia. Qui és la Raquel de Manuel Mur? Doncs bé, entre moltes coses que sóc, crec que sóc una dona buscadora, buscadora de misteris i de màgia. Sóc narradora oral i corporal, també. Fa més de 13 anys que explico contes a biblioteques i escoles. Tot i que la decisió de ser narradora oral va arribar quan jo era molt petita. Que sigui conscient, tenia 5 anys quan vaig decidir-ho. Ho vaig decidir perquè va venir un narrador oral, el Pep Duran, a l'escola, a contar-nos una història d'un llibre blanc, d'un llibre ple de lletres, que li queien les lletres, i llavors li queien literalment, recordo que les lletres queien al terra i el llibre quedava en pàgines blanques.
3: Ostres.
2: I allà vaig decidir, sí, amb 5 anys vaig dir, jo vull fer el que fa aquest home. Per tant, no subestimem mai la decisió d'un infant, perquè pots prendre grans decisions ja de molt petita. I llavors, després, m'agradava molt el teatre, vaig fer molts tallers de teatre, I quan tenia 19 anys vaig fer un taller de narració oral i allà se'm va despertar molt aquesta aventura tan divertida i emocionant. I fa 6 mesos vaig poder escriure, vaig trobar el Pep Duran a les xarxes socials.
3: Ostres.
2: I li vaig escriure un missatge agraint perquè em va regalar una llavor que anys després va néixer i va germinar. I això és el que per mi és molt la narració oral. És una llavor que tu regales a les persones que volen escoltar-la i també et regales a tu mateixa i deixes allà la llavor i si és una bona història, possiblement acabarà germinant, però no sabem quan. I, bueno, a més de narradora oral, soc mare de 3, una molt petita, la Lila, que va transformar-se quan estava dins de la panxa, després el Joel, que té 8 anys, i en Noa, que en té 4. Això també forma part del meu dia a dia, ser mare, i poder doncs, fer aquesta aventura. Faig formacions de literatura aquí a l'illa, fa 2 anys que visc aquí a Menorca, i formo part del programa de la MA, que fem formacions de literatura per famílies a les biblioteques de la xarxa, i també formacions a escoles, i m'ho passo molt bé, i narració oral amb infants, que m'encanta, i m'agrada molt ara fer també narració 0-3, m'agrada molt anar amb els nadons a contar-los històries, perquè són unes grans mestres. Sí,
3: Déu-n'hi-do, des de... Em sorprèn això, no? És veritat que, pues que en els 5 anys algú ja t'hagi colpit tant com perquè tu diguis jo vull fer això. Però és curiós perquè molts narradors tenen una història no similar, però sempre és com veuen a qualcú que ho fa i diuen jo vull aconseguir el que fa aquest, no? I és com una mica també això que dius, la màgia de la narració que és capaç com d'envoltar així... Sí, a tothom.
2: Sí, jo crec que, bé, quan tens una decisió molt clara, s'acaba materialitzant. I sí que jo després també veia narradors i narradores a les biblioteques, i deia, vull fer això. I quan vaig fer aquest taller, vaig fer un taller que feia a la xarxa de biblioteques de Barcelona, feia tallers i em fa encara, i bé, d'allà van sorgir l'oportunitat de poder començar a contar a les biblioteques de Catalunya. I va ser un gran regal, sí. Un regal que va venir de la meva àvia, dels meus avis materns, que em van regalar aquell taller, perquè dels avis i àvies, no, molta part de l'oralitat que ens acompanya a través de les cançons, de la literatura oral, que des de petites ja estem escoltant. De fet, a la panxa
3: sí.
2: Ja estem escoltant tota l'oralitat.
3: I que lo polit, no, de la narració és que de qualsevol cosa podem fer una història, no? Que els humans de seguida ens agrada contar anècdotes, pues allò que em va passar o allò que em van dir, no? I sembla que això no és oralitat i d'aquí després surten grans contes, grans muntatges de narració, no? I clar. Som sers que ens encanta que ens expliquin clar. I explicar històries.
2: Som narradores, totes,
3: sí.
2: Sí, contant la nostra pròpia vida. I depèn de com la contem, la creem també i la co-creem. Per això és molt important aquest paper de narradora i quines paraules utilitzem.
3: I explica'ns una mica, perquè clar, ets dona, mare, narradora... Com es combina tot això, no? Què és ser una dona narradora avui que estem xerrant de so? Com ho has viscut? Has hagut... Bueno, com ho has viscut?
2: Doncs és un viatge intens, a vegades intens. Perquè quan narres, no? Sí que t'has de moure. Com a narradora és estar com dins de la definició, moure't i viatjar i anar doncs, a aquesta biblioteca, a aquesta escola, estar en moviment constant. I això els teus fills i filles, bé, doncs observen, no? I espero que sigui un aprenentatge de vida, aquest moviment constant. Alhora també, bé, a vegades conciliar-ho, doncs necessites una tribu darrere per poder, doncs, a les tardes anar a contar les biblioteques quan els teus fills doncs, ja no hi són a l'escola. Alhora, els teus fills i filles són una gran font d'inspiració.
3: Clar.
2: Perquè et donen moltes idees... I d'allà practiques també, els hi contes històries, dius, què us sembla aquesta? Doncs aquesta, mira, això ho canviaria, o et donen una idea i dius, ai, això l'incorporaré, això que acabes de dir, que aquest barret gegant va caure del cel, pam, doncs ho incorporaré aquesta tarda a la història. I també, doncs, això m'ha fet també apropar-me molt als àlbums il·lustrats, que és un tema que m'interessa molt, m'encanta investigar i us recomano i us convido a anar a les biblioteques, a les sales infantils, a posar-vos a investigar àlbums il·lustrats, perquè allà hi ha uns tresors... Però per tots i totes, no per infants, no. De 0 a 1.500 anys. La bona literatura és de 0 a 1.500. I 1.501, si arribes. Mira, no anem a excloure el que arriba als 1.501 anys, no. Però allà hi ha grans tresors de vida que ens poden inspirar i fer créixer les ales. Llavors, amb els meus fills també i filles, doncs poder compartir allà àlbums il·lustrats i llegir-los i dir, mira, mira què he trobat, doncs això també m'ajuden, són uns grans ajudants en aquest camí. Sí.
3: Que guai. Sí. Quan veníem cap a la ràdio, na Raquel i jo xerràvem de que, curiosament, a Menorca, el món de la narració, tenim la sensació que és molt femení, no? Que, bueno, s'han donat les coses i que a Menorca aquest transmetre l'oralitat a partir de contes i històries està molt en mans de narradores, que no treu que coneixem uns quants narradors també, estem generalitzant ara.
2: Sí.
3: Des de que vas arribar aquí, com ha sigut aquest viatge de la narració aquí a Menorca?
2: Doncs és veritat, estic d'acord amb tu que avui ho pensava, quan venia aquí, dic, ai, a veure, dic, ostres, aquí hi ha moltes narradores dones, així com a Barcelona, homes i dones, no? Vaig trobar, veia bastant d'igualtat en aquest sentit, aquí hi ha moltes dones. Jo crec que les dones ens estem llançant a mostrar-nos, no?, que parlàvem, ens estem llançant a dir, mira, doncs tot això que hem rebut ho volem compartir amb el món, i estem fent aquest pas. No sé si és un tema dels cicles de l'univers, de la Lluna...
3: I tampoc, però...
2: Però estem agafant força amb aquesta transmissió molt antiga que les dones, des de fa molts i molts anys, ho fan.
3: Uh-huh.
2: I estem anant a aquesta part pública i estem anant a dir-ho al món. Perquè narrar històries, al final, és una cocreació conjunta. És un diàleg amb les persones. I les dones és un acte de pau. I les dones som portadores de pau, els homes també, i és molt necessari. Però sí que està molt en nosaltres, no?, com aquesta part de pau. I, per tant, són actes, l'acte de la narració, doncs, volem fer-lo perquè sabem que allà hi ha un espai de reivindicació i de pau.
3: I quin creus, ara així, amb el cap, que és com aquesta assignatura pendent, potser, de l'oralitat, amb les dones o de les dones amb l'oralitat? Quin és el següent repte? Ara que estem començant, no?, a reconèixer-nos, perquè sempre hem sigut transmissores i creadores també d'aquesta oralitat, però bueno, potser ens ha costat un temps i ara ja pues, estem en aquest moment de dir ei, que tenim coses a dir, que ho fem bé, que volem fer-ho. Quins reptes? Abans ens parlaves del llenguatge. Bueno, explica'ns una mica què creus tu des del teu parer.
2: Sí, aviam... Quina gran pregunta. Com a narradores tenim reptes i deures, que jo també crec, no?, que un compromís amb les persones que estan allà envoltant-nos i co-creant aquella història i que estan escoltant. Tenim el deure d'explicar històries per la llibertat, no per transformar ni canviar els infants o les persones que ens escolten. Això ho he pres durant els anys. A vegades utilitzem literatura, no? I això ho veiem a les escoles, un llibre que em serveixi per canviar això que està passant a l'aula. Doncs, i sí, expliquem històries perquè cadascuna sigui lliure, no?, sense intenció de canviar l'altra. I l'altre és el llenguatge, també, que crec que ara ens trobem en un moment que cal posar molta consciència en utilitzar un llenguatge inclusiu, que totes ens sentim reconegudes. Llavors, hi ha molta literatura escrita que està escrita en masculí pel seu temps, perquè l'autor i l'autora no ha estat conscient, està bé, i com a narradores podem transformar aquest llenguatge. I quan el portem a la part oral, a la part de la paraula viva que vola, podem parlar-la en femení referent a persones, o dir, tots i totes van anar al vaixell, tots i totes van anar al parc, perquè els infants que ens escoltin també es sentin que formen part d'aquesta història. I això sí que crec que és important en aquest moment, aquesta consciència. I potser el següent pas, això és una cosa que pensava, que a mi m'agradaria molt fer, mira, ara vaig a compartir, seria trobar-nos dones i homes sota els arbres i començar amb aquesta oralitat antiga que es feia abans, portar-la ara, de reunir-nos a la natura i contar històries, cadascú i cadascuna que conti la seva història, i reconèixer que hi ha en aquella metàfora que ens inspira, fer cercles de contades a la natura. Podria ser un següent pas.
3: I més, jo crec...
2: Pel món de l'oralitat.
3: Sí, i menys, i just ara, després d'aquest any, no?, on han passat tantes coses, però entre elles ens hem adonat de que ens necessitem mútuament, no? Que la comunitat ens ha permès sobreviure i que moltes persones que han hagut de viure la soledat d'un confinament, hi ha molts testimonis que afirmen que han sigut els seus veïns o la família o aquelles trobades, encara que fossin virtuals, que han permès sobreviure aquest any tan convuls, no? I que pues, per molta gent ha sigut molt dur. Jo em sumo en aquesta iniciativa, sí. I ojalà trobéssim, no, les maneres, perquè a més en diferents cercles de persones sempre surt aquella necessitat. Ai, pues trobem-nos. Ai, pues s'ha tornat a recuperar la trobada a la natura, no? Perquè sembla que és on no pot haver virus.
2: És veritat.
3: I venga, trobem-nos, venga, tal, que fa molt, ens expliquem, no? I crec que sí, que surt aquesta necessitat d'explicar-nos, d'escoltar-nos, de trobar-nos. Així que, bueno, ja sabeu, els sí. Que esteu allà a l'altra banda escoltant, anem a trobar-nos per explicar.
2: Voleu obrir un foc, perquè és obrir un foc, no?, i començar a narrar. Pot ser un foc metafòric, pot ser un foc... Ara venen focs amb caixetes, que tu apretes un botó i es despleguen a qualsevol lloc, els pots obrir a qualsevol lloc.
3: Exacte, tots tenim coses a dir. Raquel, què ens has portat avui? Explica'ns així, resumint, només per fer-nos dentetes, quin text has triat i per què?
2: A veure, he triat un conte que vaig escoltar, que narrava la Dinora Arrillaga, una gran narradora que us recomano investigar. Ella parla molt de tot el simbolisme en els contes de fades i la importància, no, de travessar tot aquest bosc per arribar a casa transformades. I aquest conte el vaig sentir oralment d'ella, i no és d'ella, és d'una autora que es diu Marina Colasanti, i ella el va portar a l'oralitat. Jo el vaig aprendre oralment, l'he contat oralment, però avui l'he cercat amb el text de l'autora original, la Marina Colasanti. I és una història que té una estructura de conte antic, d'aquest conte, doncs, de l'heroi i l'heroïna també, que fa un viatge i torna transformada. I és un conte que parla de les dones narradores i de la importància de la narració en aquest temps, de trobar-nos vora el foc, de poder anar més enllà, no?, d'una mateixa i poder comprendre'ns els uns i els altres amb l'oralitat. I allà està aquesta història. Què et sembla?
3: Pues res, crec que és el moment de desconnectar preocupacions, obrir el cor, la imaginació, les orelles, perquè es conta, ja el tenim aquí.
2: Con voz de mujer, de Marina Colasanti. Aquell déu era l'amo de la ciutat. Com un mortal, ho seria d'un terreny o una finca. La ciutat no era gran. El temple, les cases i els camps dels voltants. Però, com que era l'amo de la ciutat, el déu era també responsable de la felicitat de les persones que hi habitaven. Un dia, a través de les pregàries, va percebre que les persones d'aquell poble no eren felices.
4: No els falta res, va dir el déu en veu alta. Cuido que les estacions vagin en ordre. Els hi asseguro collites al camp i menjar a taula. Cap gra es podreix a les espigues. Cap ou es fa malbé als nius. I els infants creixen. Per què, doncs, no són felices? Però les persones desconeixien les preguntes dels déus. I tot i que havia parlat en una veu tan alta que es podia sentir d'una estrella a una altra, ningú li va contestar. La ciutat estava a mercè del déu, i tot i així tan lluny que ell no veia els sentiments d'aquelles persones.
5: «Hi aniré», va dir l'alta veu. «Entre elles veuré millor el que passa».
2: I havent-ho decidit, va obrir els seus immensos armaris i va buscar una identitat amb la que presentar-se al món mortal. Hi havia pells i cuirs de tots els animals, des de la llisa pell de gasela fins a la cuirassa aspra del rinoceront. El coll de la girafa penjava de la perxa. Plomes de tot color lluïen als armaris. I en un calaix s'alineaven les precioses closques d'insectes. Però aquesta vegada no empraria forma animal per baixar a la terra.
6: va remenar entre les pells humanes i em va elevar una fosca, broncejada pel sol. Va dubtar un instant. No, aquesta no. Després va triar la més llisa i suau. Es va tancar dins i es va tapar amb una túnica. I va descendir al poble. I vet aquí que una dona de cabells llargs va aparèixer a la ciutat dient que era Déu. I ningú la va creure. Si fos Déu, hauria vingut com a guerrer, heroi o home poderós. Si fos Déu, apareixeria com a lleó, brau o àguila llançant-se des dels núvols. Fins i tot el cocodril i la serp podrien acollir el Déu als seus cossos. Però una dona vinguda dels carrerons no podia ser altra cosa que una dona.
4: I així, el Déu va recollir-se els cabells llargs i va anar a cercar feina. Però no es dona feina de ferrer a una dona, ni de consellera reial, ni es pot asseure al carruatge com a conductor de cavalls. Una dona no és persona apta per guiar soldats, no és apta ni tan sols per a llaurar. I després de molta recerca, el Déu dona només va poder trobar feina a una casa, encarregant-se de tasques domèstiques.
6: Una bona casa el va acollir. La muller diligent, el marit treballador. No hi havia pols als racons, tot i que enduguessin a les sandàlies. Els infants creixien com creixien els infants que són sants. Així i tot, no somreien. Feien les seves feines durant el dia i de nit s'arraulien a l'estable per aprofitar la calor del bestiar. Allà, les dones teixien. Els homes arreglaven eines i feien senalles. Ningú parlava. Les nits eren llargues, rere llargues jornades. Els humans s'avorrien. Fins i tot el Déu, fus en mà, s'avorria. I una nit no va poder suportar més la rutina de gestos i el silenci que el Déu va obrir la boca i va començar a contar. Va contar una història que havia passat al seu món, aquell món on tot era possible i on viure no obeïa regles petites com les de les persones. Era una llarga història, una història com mai ningú havia contat en aquella ciutat on no es contaven històries. I les dones la van escoltar amb els ulls ben oberts, mentre el fil sortia fi i delicat entre els seus dits. I els homes van escoltar, oblidant les eines. I l'infant que plorava es va endormiscar a la falda de sa mare. I la resta de criatures van asseure's als peus del Déu. I ningú va parlar mentre ella contava, tot i que els seus cors estiguessin comptant amb ella. La nit va ser curta, aquella nit.
4: A la propera, tothom reunit a l'estable, com cada nit. Però la dona Déu, aquella nit, no va parlar. Les dones la miraven de tant en tant. Els homes intentaven no fer soroll, deixant el silenci lliure per a ella. Tothom esperava. Però els infants, que jugaven amb el Déu dona durant el dia, van anar a seure's al costat. Un, fent una estiradeta a la falda del Déu dona, va demanar: «Conta!» I amb la seva veu de dona, el Déu va contar.
6: Així, nit rere nit, la dona Déu va oferir les seves històries a la família, com fins llavors les havia ofert fruita madura plena de llavors. I no només aquella família, perquè ben aviat el veí de davant ho va saber i aquell vespre es va presentar amb la seva família a l'estable per escoltar també. I després va tocar el veí del costat. I una mica més endavant, tota l'estable era plena i molta gent s'asseia a les finestres i a la porta. Ara, durant el dia, mentre llauraven, amartellaven, mentre alçaven la destral, les persones recordaven les històries que havien sentit de nit. I tenien la impressió que també navegaven, volaven, cavalcaven llamps i núvols com aquells personatges. I les dones estenien els llençols com si fossin tendes i quan atiaven el foc sentien que lluitaven amb dracs i dragones. Fins i tot el pastor, amb les seves ovelles, ja no estava tot sol. I les ovelles eren la seva legió. Els homes i les dones somreien mentre treballaven. Les dones cantaven i feien gestos grans amb els braços i els infants saltaven i feien tombarelles, tremolant de plaer. L'ensopiment havia desaparegut. Va ser llavors quan una dona, que havia estat a l'estable, va començar a repetir les històries del déu a altres habitants de la ciutat. Repetir? Exactament no. Aquí i allà afegia coses, en treia altres, i cada història, sent la mateixa, era una altra. Més que contar, recontava. Després, un jove va fer el mateix. I al cap d'un temps, ningú podia dir ja, amb certesa, d'on venia aquesta o aquella història, ni qui l'havia contat primer. Ningú va poder dir tampoc què s'havia fet amb aquella dona de cabells llargs recollits a la nuca, que un dia havia aparegut a la ciutat, vinguda de no se sap on, i que un altre dia havia partit carregada d'històries cap a aquell mateix lloc. I això és tan veritat
3: com que aquesta història s'ha acabat.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Radio Far presenta Sa Rondà, et siguronat.

0: Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somo com sa dona deien:
1: Ai, no sé què pagaria per tenir un fillet.
0: Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los

0: Banu!
1: Va d'ella quan els tingué tots morts.
0: Ja l'he feta! Sols no som pensada a deixar-ne un per guardar el cirerer.
2: Ja som aquí!
1: Va cridar el ciuronet, que estava arrufat davall sa pastera.
2: Ala, Irovina, jo te donaré un trosset de pa i formatge i te n'aniràs a guardar el cirerer.
1: Pren el tros de pa i formatge i se'n va a posar-se davall el cirerer.

0: prest li va compareixer estrany, que em va dir:
1: Sironet, donem una cirereta.
2: No puc, perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però el drac no es cansava de demanar-n'hi.
1: Sironet, donam una cirereta.
2: No puc,
0: deia ell,
2: perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però tanta tronya li va arribar a fer el drac que per fi el Sironet n'hi va donar una de cirera. I mentre li donava, el drac l'agafà per sa mà, el va ficar dins el sac i partí cap a casa seva. Pel camí, el Sironet deia:
2: Drac haguera't mat, drac haguera't mat, drac haguera't mat.
0: I com va ser enfora, li van venir ganes d'anar de cos. Deixa el sac allà en terra i se'n va darrere una paret. Però, el temps que hi era, surt el Sironet de dins el sac, el va ben omplir de còdols i va fugir ben de veres d'allà. El drac, quan va haver acabat, es carrega el sac de còdols i deia:
1: Ai, Sironet, que has tornat de fer juguet.
0: Arriba a casa seva i diu a sa dona:
1: Que tens la caldera preparada per bullir a Sironet.
2: És clar que sí,
0: va dir ella. El drac aboca el sac i els còdols que sortien tots rebents van esquerdar sa caldera.
1: L'he d'anar a cercar i l'he de matar,
0: deia ell. Se'n va i el trobà que s'havia enfilat dalt sa teulada. I com l'afinà, va dir:
1: Sironet, com és muntadet!
2: S'han fet un munt de plats i plats i s'han pujat damunt.
0: El drac comença a fer un munt de plats i plats, prova de pujar-hi i quan va ser bon dalt, cau i es romp un braç.
1: Oh, Sironet! Com és muntadet!
0: Li torna a dir:
2: S'han fet un munt d'olles i olles i olles i s'han pujat damunt!

va respondre el seu brunet. El drac fa un bon munt d'olles i olles i puja i quan va ser bon i dalt cau i es romp l'altre braç.

0: Son fête au monde d'Atias, Itias, Itias, i mi som enfilat.
1: El drac ho prova, i quan és bon i dalt... cau i es romp una cama.
2: Oh, oh, oh, cigronet! Com vols

0: molte scudellas e scudellas e scudellas e mi som enfilat.
1: Oh! El drac fa un munt d'escudelles i puja i cau i es romp l'altra cama.
2: Oh! Ziolonet! Com vols dir? Com ets muntadet?
1: Li torna a preguntar.
0: Ai, s'han fet un munt de ribells i ribells i ribells!
1: El drac prova de fer el munt de ribells. Va pujar-hi i quan va ser bon i dalt va caure i es va rompre el cap i quedar mort. I el ciuronet va de baixar de sa teulada i sa rondalla està acabada. Darrere sa porta hi ha un fus acabat.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup que com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues ha vingut a escola a tocar. Igual tu fes també, quan ets un poc major, pues te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com funciona aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com apareixia un triomfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des divendres sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumeta, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que nostra, tres o quatre lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal deixeble, la cançó nombre 2 de Mostra final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal deixeble.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit-K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

en el que et diu el cor i en el que calla. Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren...

Ara mateix escoltareu una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava la llibreria de Camewa i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair. Però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més.

0: partir a Barcelona i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat, no sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
1: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Hi ha una cançó i no vull xerrar de tu, ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom me sembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol, pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar quan

0: Отец тут.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Velles Melodies i Terribles Històries. Avui tinc sabut un poc així i aixà, però he de gravar podcast perquè us agraden molt els podcasts d'aquest que ens hem inventat a Radio Far. Hi ha gent que m'atura pel carrer i tot i em diu que us agrada molt això i per tant vos estic super agraït i res, vos animo una altra vegada que proposeu temes perquè jo comenti si trobeu que qualque cosa història interessant amagada dins una cançó, pues la trobarem i la posarem en aquest podcast i de nou, que vos agrades molt els comentaris, les escoltes i tot el que m'anau fent arribar amb aquest podcast. I res, avui tenim un parell de cançons bastant guais per desgranar, però com sempre ja sabeu que aquest títol me'l va inspirar una cita d'en Tom Waits, del meu conco de Pomona, Califòrnia, i per tant, pues, a vegades vos toca escoltar una mica de Tom Waits, perquè no. Avui vull que posem un tema del seu disco Frank's Wild Years, un tema que es diu Innocent When You Dream.

I doncs, ja us hem delgat un patat amb weights perquè, perquè se puede, Tron, com diria aquell. I res, anem a començar a escoltar música, anem a escoltar un parell de cançons avui, una cançó en alemany i altres en anglès, i ens atreviran totes dues en es català. La primera és una cançó d'un grup alemany que es diu Nena, un hitazo dels anys 80, del seu disco del 1983, un tema que es diu 99 Love Balloons, 99 Red Balloons, no sé ni dir 99 en alemany, així anem, però vos poso la cançó i segur que us sona.

coneixeu aquest tema, no? Aquest, aquest grubazo vuitantero que té aquest hit de ràdios de Remember, d'aquestes que diuen, i una cançó, per això, un tema del 1983, inspirat el seu el guitarrista Carlo Carques, d'aquest grup Nena, estava veient els Rolling Stones el 1982, supos que s'agira d'Estatuius, la mateixa que va passar per l'estadi de l'Atlètic de Madrid, aquest mític concert a Espanya d'aquella època, a Madrid, i res, en aquest concert pues, un moment donat que amollen molt de globus i ell se li va encendre una bombilla sobretot aquests balons, aquests que s'anaven al cel, ell estava a Berlín Occidental. I va pensar, cada un pensar, potser arriben fins a l'altra banda del mur de Berlín, aquella cosa que hi havia, aquella cosa tan vuitantera també, el mur de Berlín, que quan va caure doncs, han començat també els anys 90, en geopolítica, i res, va pensar, ostres, si aquests globus arriben fins a l'altra banda, si gent que deu pensar que està passant, i es va inventar aquesta cançó, aquesta lletra, que si voleu doncs, desgranar-me una mica, tornava a posar el tema des del principi, i us vaig traduint perquè veu un poc de que va ser una espècie de paranoia d'una època molt paranoica, la Guerra Freda, i anem a xerrar un pot de geopolítica avui en el podcast.

Tens un poc de temps per jo, llavors es cantaré una cançó per tu. Sobre 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. I ara repeteix exactament les mateixes línies de lletra.

No, bueno, ja té aquí. 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. Es van pensar que eren ovnis de l'espai, per tant, un general va enviar un esquadró darrere, un esquadró, per fer sonar l'alarma si que fos escàs. I l'únic que hi havia en l'horitzó eren 99 globus. No? Està pensant, ostres, si aquests globus arriben al radar de cert general un poc paranoi, pues, potser es pot liar. Anem a seguir.

99 avions de reacció. Cada un era un gran guerrer. Se pensaven que era el Capitán Kirk, el Capitán Kirk de Star Trek, una referència un poc viajuna. I el que hi havia era un gran espectacle de focs artificials. Els vecins no van entendre això, se van sentir encesos, se'n sentien emprenyats i per això dispararen a l'horitzó a 99 globus, no? Aquests 99 globus que han amullat. Que han amullat en Mick Jagger. Quan començava Satisfaction, doncs han liat la Tercera Guerra Mundial, quasi, vull dir que una cançó molt paranoica que contrasta amb el seu to tan bon rotllista vuitantero. Anem a tornar amb el grup aquest tan guai, que m'agrada molt aquesta cançó.

He volgut deixar la cançó que soni pel fins al final i ara us traduir les dues darreres estrofes que són quan la cosa es posa sèria de bé. 99 ministres de guerra, mistos i bidons, no? Com juntar mistos i bidons de medicina, cuidao. Pensaven que eren persones intel·ligents i van ensumar una gran caceria, una gran batalla. Van cridar a guerra i van voler poder. I home, qui hagués pogut pensar que hagués arribat a això per 99 globus, no? En plan, han vist la situació i els senyors de la guerra, com d'en Bob Dylan, pues diuen, no, han de pitjar el botó vermell i han de començar a tirar missils uns als altres. Culpa de que els 99 globus vermells, pues se lia fort a la Tercera Guerra Mundial. I al final aquesta estrofa que cantava la cantant... ja més calmadeta, com finalitzant aquesta història, diu, 99 anys de guerra, no hi ha lloc per guanyadors, ja no hi ha ministres de guerra, ni tampoc avions de reacció. Jo faig les meves rondes, i veig un món en ruïnes, he trobat un globus, i he pensat en tu i l'he deixat volar. Vull dir que directament s'ha encarregat el món i és un futur post-apocalíptic, el Mad Max, i aquesta pobra Lotto pues, està pues, fent la seva ronda, no? Intentant cercar que cercaven amb en Max aigua o aliments o coses així, pues, es troba un globo i se'n recorda de com va començar tot aquest desastre nuclear. Ja veig, una cançó molt dels 80, molt de la Guerra Freda, i una cançó pues, que té les dues versions, no? La versió en alemany, l'original, i després l'any següent va sortir aquesta 99 Red Balloons, una adaptació en anglès, que curiosament pues, no va tenir tant d'èxit a nivell internacional com sa Alemanya. Vull dir que una cançó molt dels 80, una cançó amb un sentit bastant amagat, i res, anem a passar a la següent, així directament, anem a escoltar un pot de Kiss, que sempre també va bé.

Sharam, òbviament, de Detroit Rock City, una cançó mítica dins el repertori de Kiss, una cançó que obria el seu àlbum, que no me'n recordo el nom, Destroyer, de 1976, el Confidencia amb Dinasti, que també comença en D, el seu disc Destroyer de 1976, el disc just després de llançar el seu directe a Live, amb els que es van posar en el mapa, i per aquest Destroyer pues, va agafar el productor que havia produït discos del Durri, de Alice Cooper, que tampoc me'n recordo el nom, Bob Ezrin, ostres com estic avui cap vespre, Bob Ezrin, i després que després produiria també discos com els The Wall, de Pink Floyd i altres més, jo crec que és el meu preferit de Kiss, que s'obre amb aquesta mítica Detroit Rock City, que si heu vist Kiss en directe, pues, l'heu sentida, perquè no falla mai en directe aquesta cançó, de fet va donar nom en aquella tremenda, perdolenta que era, pel·li que van fer Kiss quan estaven rejuntats amb el maquillatge, una pel·li de 1999, una pel·li simpàtica, però que no té gaire gràcia, sobre quatre xavals que volen anar a veure Kiss i bueno, passen totes una sèrie de desventures, però bueno, Detroit Rock City conta una història un poc fosca, amb una música com molt rockera d'estadi, molt rockera de puño en alto i corretjar l'estribillo, que l'estribillo no té res a veure amb la història que conten les estrofes, i res, anem a tornar a partir. Si escoltem sense versió, ja tinc la versió de single aquí, si escoltem sense versió de l'àlbum, s'obre amb una arrencada de cotxe, uns efectes de so, un xaval que arranca el cotxe i fica una cinta o un quatre pistes d'aquell temps de Kiss. Després de posar un poc la ràdio, alguns temes, i després sents el clic-clic aquest i comences la cançó. Tot dona un poc una pista d'acabar la cançó, però anem a escoltar de dalt aquest Detroit Rock City.

Me sent molt dens un dissabte, aquest dissabte vespre. Són les 9 en punt i la ràdio és l'única llum. Escolta la meva cançó i aquesta cançó m'ajuda, m'estira. Ve fort i me diu el que he de fer. I el que he de fer és, i aquí s'estribillo, no? Aquest get up. M'he de xicar i tothom ha de moure els peus, m'he de tornar a xicar, perquè aquest get down pues, també significa pues, anar a ballar, i tothom ha deixat seu assient, no? En plan un estribillo perquè la gent de l'estadi pues, estigui allà a tope, s'aixequin de l'assient i ballin amb Kiss, i el següent que dirà, pues, el que has de fer és perdre el cap, que tothom torna tot pel loco a Detroit Rock City, la ciutat del rock and roll de Detroit.

S'està fent tard i jo ja no puc esperar. Són les 10 del vespre i sé que m'he de llançar a la carretera. Primer bec i després fum. Malament. Encenc el cotxe i intentaré arribar en el show de mitjanit i ja veus cap on va la cosa, no? Tornem a escoltar l'estribillo.

Me moc ràpidament, vaig a 95, 95 milles per hora, no són quilòmetres per hora, perquè allà són milles per hora, i 95 milles per hora ho he posat a Google i són 152 quilòmetres per hora, vull dir que va bastant escapat, es col·lega. High top speed, vaig a tota velocitat, però encara vaig massa lento. Me sent molt bé, me sent molt viu. Escolta la meva cançó a la ràdio i diu, i ara tornarem a escoltar l'estribillo.

Però què tenim? La darrera estrofa i diu... Les 12 en punt, he de rocanrolejar, estic arribant tard. Hi ha un camión just davant i els llums m'estan mirant en els ulls. Vull dir que ve de frente i ve ràpid. Oh, Déu meu, no hi ha temps de girar. He de riure perquè sé que moriré. I per què? Vull dir que per arribar tard en aquest concert, pobre, pues acabarà mort amb un accident de tràfic, cosa que no és gaire guai. A més, estic havia begut, anava massa ràpid, vull dir que mal rotllo. Aquest Detroit Rock City... des que, bueno, pues ara coneixeu una mica més de què va sa lletra, i si voleu, pues vos poso una versió en directe de 1996, en el seu mític concert a Donington, la cançó que tancava el seu principal antes de fer el bisque de Rock and Roll All Night, i res, Kiss, sempre bon rotllo, però amb un costat fos, ja veus. Res, jo sou en Pedro, us estimo en locura, m'he recordat que he dit mil vegades estribillo avui i el que havia de dir era tornada, abans si els propers podcast ho aconsegues dir bé, perquè a vegades se m'oblida, és el xerrego que tu tens, que a vegades surt, i res, Detroit Rock City, vámonos.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

amaba engullirse, el res no tenía y no lo sabía.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veureu. A l'estiu.

Gracias.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però...

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

surt el sol a poc, dibuixant ombres i formes que difoses apareixen

cada dia és el mateix. Començarà una aventura, encara que es repeteix. La vida no diu mentides, cadascú fa el seu camí. Escrivim la nostra història, tant si ets pobre com si ets ric.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És la història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava a la llibreria de Camego i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat i ho fa a tot preu. Això significa que la traïn de casa seva, dormint al carrer, a veure de cercar-se sa vida. Aquest rebuig familiar i social durà a l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: em penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam estar positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Miquel Pasqual, benvingut a Maquetes. No que hagi costat, però he tardat un poc en tenir-te i estic supercontent que estiguis aquí. Benvingut. Gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, home, per convidar-me. Res més faltaria.
0: Hombre, aquí en les llegendes estem. Vam tenir començaments de temporada en el Nito de Pinyeta Pinyol, que és un grup com ell vaig dir, tothom l'ha vist en directe, vulguis o no, pues, ha vingut a escola a tocar. Igual tu pues, també, quan ets un poc major, pues, te tragues uns centenars de verbenes d'Huracán i anem a... Pues, bueno, això, tinc ganes de xerrar d'Huracán, tinc ganes de xerrar de la teva carrera i, bueno, com sempre demano, la primera pregunta és com comences, com... Perquè tu m'has dit que comences ja a cantar de molt jove, no? O com
1: sí,
0: funciona
1: sí,
0: aquesta cosa?
1: Jo t'he contat que, clar, en els 7 o 8 anys vaig passar un càsting, no? Era passar un càsting perquè...
0: Com Operació Triunfo, igual.
1: Exactament. Però era per cantar a la professora des Divendres Sant. Era un poc diferent.
0: Un poquet diferent. A mitjor.
1: En Xico, és qui dirigia la banda, en Xico Fumata, tan conegut de músic de mitjor, no? Nosaltres de ballàvem d'escola, o no sé, ballàvem, és igual, vivia allà de vora que no, estic 3 o 4 lots, mos fa entrar perquè aquell home tenia caràcter, un poc, mos fa entrar, nosaltres no sabíem per què entràvem allà, i es posen el piano i un per un pitjava una nota i li havies d'afinar. Jo vaig guanyar el càsting i vaig quedar fitxat.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala, un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts i benvingudes en el segon capítol de Història d'un disc. Avui xerrarem de Mal de Xebla, la cançó nombre 2 de Mostra Final, una cançó que vaig escriure allà per el 2011 i que no hagués pogut fer sense les coses que avui mos contaré. Fins ara. Aquí anem amb Mal de Xebla.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10 a les 8 i 15 hores se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera. Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Per què ser feliç quan podria ser normal? Quan la jove Janet Winterson va confessar a la seva mare adoptiva que s'havia enamorat d'una lota, va rebre una resposta que la marcaria per sempre més. Per què ser feliç quan podria ser normal? Avui vos duc un llibre que m'ha emocionat molt, m'ha remoure per dins. Per què ser feliç quan podria ser normal, de Janet Winterson. Es tracta d'un exercici de memòria, d'una autobiografia, podríem dir. Una confessió de vida feta a literatura. És història de la mateixa autora, que, adoptada en un entorn dur i profundament homòfob, es va haver d'anar construint ella mateixa, contra totes les expectatives de normalitat. És un llibre que va caure a les meues mans quan començava a llegir més, i l'altre dia mirava la llibreria de Camego i el vaig veure. Vaig recordar molt com havia impactat en el seu moment i crec que després l'hauré de recuperar i tornar a llegir. Aquesta dicotomia entre ser feliç o normal, que és el títol del llibre, resumeix l'enfrontament constant amb sa mare, cruel i autoritària, i la tensió entre conformar-se o triar sa pròpia felicitat, encara que això signifiqui ser diferent i, per tant, ser rebutjada. Ella tria sa pròpia felicitat, i ho fa a tot preu. Això significa que la traguin de casa seva, dormint al carrer, a vegades cercant-se sa vida... Aquest rebuig familiar i social durà l'autora a conèixer un altre món, a la recerca de comprensió, d'amor, de comunitat, i també es refugiarà molt en els llibres per superar les ferides. Un crític va dir d'aquest text: és d'una bellesa difícil, però és bellesa. I crec que és una bona manera d'entrar-hi. No és un llibre fàcil, és a dir, sí que és fàcil de llegir, però no fàcil de pair, però està impregnat d'humor, i és una història en què empatitzes tant que jo crec que queda amb tu i t'acompanya de qualque manera. Aquesta obra, escrita originalment en anglès, la podeu trobar en català editada a Edicions del Periscopi, traduïda per Dolors Udina i publicada el 2021. M'agrada especialment la portada perquè té una foto de Janet Winterson quan era petita a una platja i, no sé, me sembla tendre que em prengui una imatge real. M'agrada molt aquest tipus de portades.

0: en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Vam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.